0: me. Ya tú sabes que
1: hey.
2: El millor so de l'estiu a Flash FM.

0: sona Flash FM.
1: Amara came.

0: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.
1: Ens vam

Hits FM. La que manda.

0: sabeu què tal com esteu? Molt bon dia!
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
0: Vinga, va, benvinguts i benvingudes a un nou Flash Matí. Són les 6 del matí d'aquest dimecres. Som-hi, va! Ella ja...

0: indiscutiblement és una de les cançons de l'estiu, per no dir-vos que és potser la més important, la que escoltareu més al llarg d'aquest estiu del 26. Quevedo! Des del seu darrer àlbum, El Baifo, i al costat de l'Elvis Crespo, La Graciosa.
1: En La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Va, 6 i gairebé 5 minuts d'aquest dimecres 15 de juliol comença un nou Flash Matí.
2: No us espanteu!
0: No, no.
2: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: I tant.
2: El Flash Matí.
0: En La Graciosa, la vida és més sabrosa. I amb el Flash Matí una miqueta també, Perquè, escolta, això de matina tant i tant i tant en aquestes alçades de la pel·li ja, a 15 de juliol, té tela, Déu-n'hi-do. Molta paciència, molta força, ànims, aquells i aquelles que esteu en marxa, aquells i aquelles que escolteu aquest programa a aquestes hores intempestives, Jo què sé, començant la vostra ruta de carretera ara mateix, tornant cap a casa després d'estar tota la nit allà, pico i pala. Els que veuen a dormir una mica tard pel partit del Mundial, Espanya a la final, i ara esteu aquí una miqueta, doncs, eufòrics, amb la ressaca emocional, però a mig gas perquè heu d'anar a treballar, Us he pillat, us he pillat. No passa res, va. Des d'ara fins les 11 del matí, com és habitual, aquí l'Héctor Ortega, ens hi posem i estarem, doncs, amb aquestes 5 hores de ritme, de show, de notícies curioses, random, d'energia positiva i també de concursos, evidentment. Avui també us regalarem la samarreta per la mañana café, per la tarde ron. Aquestes últimes existències de la samarreta més nova del Flash Matí. Avui regalarem una de les 3 últimes samarretes de la temporada. Poca broma, I també avui, de nou, les entrades pel Brands Electronic Festival. Que ens agrada aquí una bona festa, per favor. Avui també entradetes pel Brands Electronic Festival. Tot això al llarg d'aquest programa que ara mateix posem en marxa i ho fem, ara que parlava del Mundial, amb la Shakira i Burna Boy.
2: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: La coneixeu de sobres, es diu Dai Dai. Moltes gràcies per triar també avui Flash FM. Així que sou els millors i les millors de Catalunya, Andorra i el món sencer.

0: Aquesta es diu Prendio Remix. És el so del RVCV i l'Omar Montes, que deien que estaven buscant dinero i mucho money para gastar, perquè és normal, perquè la vida està caríssima. És normal. Són les 6 i 12 minuts, aquest matí de dimecres, 15 de juliol. Molt bon dia, som al Flash Matí de Flash FM. Pam, pam, pam. Però va, avui també us regalem entrades perquè aneu al Branch Electronic Festival a Barcelona el proper 7 d'agost, queda una miqueta menys d'un mes, perquè pugueu gaudir d'aquest festivalarro de música electrònica. Si algú li interessa, si algú d'aquests que heu matinat de valent o que encara no heu anat a dormir, voleu entrades per anar a viure aquest festival, el Branch Electronic Festival al Parc del Fòrum de Barcelona, ara mateix obrim el WhatsApp perquè pugueu dir la vostra, el lloro. La pregunta d'avui simplement és que ens expliqueu alguna anècdota de festa, alguna cosa divertida, curiosa, random, que us vingui al cap quan penseu en alguna festa, alguna anècdota així d'alguna festa, d'algun moment de la vostra vida. Si voleu participar, ara mateix ja tenim el WhatsApp disponible.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Avui, anècdotes de festa. 628-0605-13. Entrades en joc per el Branch Electronic Festival. Poca broma, Branch Electronic Festival.
1: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11, a Flash FM.
0: Va, mentrestant, sona la plena BL i companyia.

hasta que se seque el malecón. Efectivament, Jacob Forever, amb una d'aquestes Remember Reggaeton Old School. Per començar millor aquesta nova jornada, aquest dimecres 15 de juliol. Ara mateix les 6 i 19, aquí l'Héctor Ortega. Què tal, com esteu? Va, vinga, apalante tu, amunt, que ja va tocant, que ja va sortint el sol. I el dia comença millor, doncs, amb una miqueta de perreo, mai millor dit, perquè ara ens anem directament cap a Puerto Rico amb el Benito, Bad Bunny, Voy a llevarte papel. Bon dia. Yo la

0: això només passa al Flash Matí.
1: És que hi ha un tio que es diu Cristian Alvarado, assegura i afirma que se'n recorda fins i tot de quan era un espermatozoide.
2: Això mai tant, només faltaria.
1: Diu que estava molt calentet als ous del seu pare.
2: Oh, mai tant, que
1: i que recorda estar rodejat de milions de persones igual
2: de
1: que
2: ell.
1: Bueno, persones, no, de... Sí, sí, totalment.
2: I recorda perfectament i... també la cursa final, l'esprint
1: exacte,
2: final, o no?
1: Exacte, i ara ell el que vol és donar-li als seus propis espermes moltes experiències per al seu futur fill.
2: O sigui...
1: Diu que va al zoològic, que va als museus,
2: no, no,
1: però
2: no, no,
1: penso
2: no, no,
1: que
2: no, no,
1: fa una palla allà,
2: no segueixis,
1: o què?
2: No segueixis, per favor.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: fait toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué.
1: Aquest és el Mobile Joe, és el nom d'aquest artista que va presentar-nos Maladí ara fa unes quantes setmanes, eh? Com s'enganxa aquesta... Maladí, som al Flash Matí, 6:25 ara mateix d'aquest dimecres 15 de juliol. Alloro que avui us estem regalant també entrades perquè aneu al Brands Electronic Festival. Qui tingui ganes d'un bon festival de música electrònica. Volem que ens expliqueu alguna anècdota de festa a través del WhatsApp, a través del 628-06-05-13. Aviam.
2: Hola, maco, bon dia.
1: Hola, mira, tio.
2: Jo acabo de plegar ara mateix de treballar.
1: Molt bé.
2: I m'agradaria participar en el sorteig d'aquest festival tecno.
1: I tant, el Brans.
2: I una història d'aquesta random i molt curiosa és un dia fa molts anys.
1: Sí.
2: Vaig anar a la festa amb els meus col·legues de tota la vida, bé, i passar la nit.
1: Pim, pam.
2: I quan me'n vaig donar compte, estava pujat a un altre cotxe,
1: amb
2: una altra gent que no coneixia res.
1: Bo,
2: i vaig acabar a la casa d'un, continuant la festa,
1: molt bé,
2: sense conèixer ningú. Però una passada.
1: Una passada,
2: Gràcies, guapo.
1: Gràcies, tio, pel missatge. Va estar guai, allò. Aquests són els millors plans, també t'ho dic, Després, quan vas improvisant i de cop dius, què faig jo aquí, tio? Com he arribat jo aquí? Però, si t'ho vas passar bé, doncs aquí ho celebrem, Som allà, digueu la vostra, vinga.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
1: Anècdotes de festa. Tenim entrades pel Brunch Electronic Festival. De seguida, 2:15, l'informatiu, abans que no hi ja estiguin quiles.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Els bombers treballen en 2 incendis, un a Ruibó, a l'Anoia, i un altre entre Cubelles i Cunit. La prioritat en el foc de l'Anoia és atacar el flanc dret del foc, que afecta 47 hectàrees. A més, els equips d'emergència treballen amb 10 dotacions al foc entre Cubelles i Cunit, tot i que ja està estabilitzat. Tot plegat a les portes de la tercera onada de calor, avui s'activa el nivell 4 al màxim. El perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i a 273 poblacions més amb nivell 3. D'altra banda, l'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat David Sánchez, germà de Pedro Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació per la seva contractació a la Diputació de Badajoz el 2017. El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del Partit Socialista Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. I els Mossos investiguen la mort de 2 germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu. Els pares van informar de la desaparició aquest dilluns al vespre en veure que els nens no tornaven a casa i la policia ha trobat finalment els 2 cossos aquest dimarts al migdia a la llera del riu. Els esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Un gol d'Oyarzabal de penal sobre la Lamine Yamal i un altre de Pedro Porro van servir perquè Espanya derrotés França per 2-0 i arribi a la gran final per segon cop a la seva història. Ara espera rival que sortirà del partit entre Argentina i Anglaterra, que juga avui a les 9 de la nit.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Ale Yorgaki, que va a sonar aquí a Flash FM. Capaz merenguetón. Vinga, va, bon dia a tothom, que són les 6:34, que és dimecres, que ja estem a la meitat de la setmana, 15 de juliol, i el Flash Matí ja fa una mica més de mitja hora que és en marxa. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: El Jan té una cara d'haver-se estat ahir fins les tantes celebrant que Espanya està a la final.
1: Bueno, veiem. Bueno. Vaig mirar-me el partit i vaig procedir a anar a dormir directe, perquè estava molt cansat. Però, bueno, tot i així, déu-n'hi-do, s'ha arribat a una final després de 16 anys, així que ja veurem què passa aquesta setmana.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, Jan, t'he de preguntar la pregunta d'avui perquè estem fent el concurs del Branch Electronic Festival. Vinga. Llavors, avui estem preguntant anècdotes de festa. Estem demanant que els oients ens enviïn nota de veu amb alguna anècdota, alguna festa, algun festival, alguna discoteca. Tu tens alguna aquí al cap o què?
1: Doncs no et puc dir exactament què... O sigui, no et puc explicar exactament què va passar, però et puc confirmar que jo estava de festa i després hi havia un altre concert dins del mateix recinte i fent diverses coses em vaig aconseguir colant com a treballador en aquell concert.
0: No, sí, home!
1: Ho juro.
0: Però quin era aquest concert?
1: Era un concert...
0: On estava el Jan?
1: Era l'Estadi Olímpic, concretament.
0: Va, sí, home, vas colar-te com a treballador a l'Estadi Olímpic.
1: Vaig fer diverses coses per aconseguir-me colar a l'Estadi Olímpic.
0: Com per exemple?
1: Falsificar una pulsera com a treballador.
0: Fuà, que tramposo, xaval.
1: Però això és legal, això és mentida.
0: No, ja, clar, evidentment. Tot s'ho està inventant, sí. Ja.
1: Però sí, es va liar força.
0: Molt bé. I quin privilegi vas poder gaudir?
1: Bueno, doncs no pagar 120 euros per veure un concert.
0: Ja està molt bé. Quin concert no ho diràs encara, no?
1: No ho diré, no ho diré. Per la informació, ja.
0: Vale, vale. No preguntarem més. Si algú s'anima a participar, tenim el WhatsApp operatiu. Regalem entrades pel Branch Electronic Festival. Poca broma.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Mentre participeu, repassem el temps de cara aquest dimecres. Avui era el dia de més calor, oi?
1: Correcte. Avui sí que tenim el pic d'aquesta una de calor, que de fet ens deixa avisos de color vermell, és a dir, de perill molt alt, sobretot a punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, Occidental i també al Baix Llobregat. En aquest sector aquí serà el dia més calor. Temperatures que pujaran per sobre els 40-41 graus. També a Manresa podríem arribar als 41-42 graus, ja veurem. Dia de moltíssima calor, amb bastant sol al matí, alguns núvols alts, i a partir de la tarda tindrem alguns núvols més que també tornaran a incrementar aquesta sensació de xafogor. De moment la calor al migdia serà més seca, tot i així ja veieu que les temperatures avui tornen a disparar-se bastant i tenim a tot Catalunya amb avís per calor. Per tant, avui és el dia gros de la setmana pel que fa a la calor.
0: Doncs a intentar sobreviure.
1: Intentar sobreviure, anar per l'ombra, sobretot.
0: Sí. Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, a la Ribera Roja... tenim 27 graus, ja, déu-n'hi-do. A Sort del Pallars Sobirà, 18 graus. A Font-rubí, a l'Alt Penedès, 22. I acabem a Portbou, a l'Alt Empordà, amb 23 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: És molt difícil resistir-se al poder del llit. Per això aquí tenim tot el poder del ritme. Flash Matí.

Aquesta és una formació històrica, els Plan B, el Chencho Corleone i el Maldi. Chencho i Maldi, en aquest cas, Plan B, fanàtica sensual, és el títol d'aquesta de Reggaeton Remember, que acabem de fer sonar a on, si no, al Flash Matí, a Flash FM. Molt bon dimecres. Si ara connecteu amb nosaltres allà on sigueu, doncs a qualsevol punt del mapa, en definitiva, eh? 6:43 ara mateix. Sona Mora i Zetangana, vinga, sona Droga. Última.

0: Manuel Turizo, ens explicaven aquesta història l'any 2023, anomenada El Merengue. I avui de nou la recuperem per començar millor aquest dimecres, eh? Sí, senyor. Els de la carretera que ara estàveu aquí cantant una miqueta por lo bajini aquesta cançó. Què tal, com esteu? Bon dia, eh? Paciència. I més encara si sou d'aquells i aquelles que ja teniu les vacances a tocar, punyatero. Nosaltres som el Flash Matí.
1: Sí, senyor.
0: Aquí l'Ortega, recordant-vos que aquest cap de setmana, que també ja el tenim aquí més a prop, tenim unes quantes festes Flash FM, el Flash On Tour, reprenen una miqueta l'activitat aquest cap de setmana. Començant per divendres, 17 de juliol, estarem a partir de 11:45 a la plaça de les Terrisseres de Quart, per la festa major de Quart, al costat de Girona. Eh? Ja sabreu segurament on està ubicat Quart, si no us ho acabo d'explicar. I allà, doncs, aquesta mateixa nit de divendres, estarem punxant el Sergi Domena, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega, a plaça de les Terrisseres, 11:30 de la nit, festa major de Quart amb Flash FM. I dissabte estarem a Empúria Brava, també una altra parada del Flash On Tour, de nou, aquest estiu, en concret dissabte, estarem a les festes del Carme d'Empúria Brava, al passeig marítim a partir de les 9 del vespre, el Miquel González, el Jaume Riu també, i qui us parla també l'Héctor Ortega. No està mal, eh? El tema no està mal. Tenim moltes ganes del finde, però encara és dimecres. Comencem-lo com toca, amb el Muchacha. Bon dia.

0: Loca, Ozuna i Turizo, l'any 2018, estrellen de la màniga aquest himne del reggaeton. Aquest dimecres, bon dia a tothom, si ara esteu connectant amb nosaltres amb el Flash Matí de Flash FM. Ens hi hem posat a les 6 i us estarem fent companyia fins les 11 del matí, eh? De seguida tornem al WhatsApp. Avui també us regalem entrades pel Brunch Electronic Festival. Poca broma. Abans, Bad Bunny, EO.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Avui ha convocada una nova vaga al servei de rodalies i regionals de Renfe de tot l'estat, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Rodalies recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions al servei abans d'iniciar el desplaçament. La vaga durarà 24 hores i s'ha convocat per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro, els avenços a la venda de Renfe mercaderies i el desmantellament del ferrocarril públic. D'altra banda, el Parlament de Catalunya ha proposat sancionar Sílvia Oriols i Joan Garriga per faltes de respecte i assenyalament. La Comissió de l'Estatut dels Diputats considera que els portaveus d'Aliança Catalana i Vox han vulnerat el Codi de Conducta i ara la mesa haurà de decidir si sanciona els dos diputats i si ho fa amb una amonestació pública o amb una multa, que pot anar des dels 600 fins als 12.000 euros. I els bombers treballen en dos incendis, un a l'Anoia i un altre entre Cubelles i Cunit. La prioritat en el foc de l'Anoia és atacar el flanc dret del foc, que afecta 47 hectàrees. Tot plegat a les portes de la tercera onada de calor, avui s'activa el nivell 4, el perill extrem d'incendi forestal, a 111 municipis de 20 comarques i a 273 poblacions més amb el nivell 3. Els esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Un gol d'Oyarzabal de penal sobre la mínia mal i un altre de Pedro Porro van servir perquè Espanya derrotés França per 2-0 i arribi a la gran final per segon cop a la seva història. Ara espera rival que sortirà del partit entre Argentina i Anglaterra, que juga aquesta nit a les 9.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Ana Mena, Lola Índigo, això es diu Pati Toa, toda, todita. És el megacrack de la setmana a Flash FM. Què tal, Gemma Manzanero? Bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Vinga, va, 7 i 5 minuts, escolteu Flash FM, el Flash matí d'aquest dimecres, d'aquest 15 de juliol. Quin riure,
1: eh? S'ho passen bé.
0: Però va, nova hora en marxa d'aquest programa que us acompanya fins les 11 del matí. Pam, pam, pam, pam. Avui també amb entrades pel Brands Electronic Festival.
1: Toma, toma, toma.
0: Toma, toma, ja. Bueno, avui també podeu participar, si voleu. Tenim el WhatsApp operatiu 628-060513.
1: El que us preguntem avui són anècdotes que us hagin passat sortint de festa.
0: Exacte, repassem-ne alguna, va. Hola.
2: Bon dia, Flash.
0: Bon dia.
2: Doncs mira, jo me'n recordo de fa uns anys que vam anar a un concert d'un cantant de rap que ens agradava moltíssim i com que encara no era molt conegut, les entrades estaven tirades de peu a ras matats.
0: Ah, que guai.
2: I això que ens vam quedar dels últims, quan va acabar el concert i de cop i volta comencem a sortir per les escales i diu el meu marit, mira que està allà. Total, que s'hi apropa i li diu, escolta, et podem fer una foto amb tu? I li diu el cantant, sí, tant, clar.
0: Mira,
2: diu, veniu a baix que ara ens ho fem. I res, va ser tot així molt improvisat. I un grup de 10-15 persones ens van fer fotos, vam estar parlant amb ell. I superbé, supermaco.
0: Sorpresa, eh?
2: I aquesta és la nostra anècdota. Després, clar, flipam, perquè diem, o sigui, l'he tocat, saps? He estat tot amb ell. Un cantant que tens tanta admiració.
0: Ja, que guai.
2: I, bueno, aquesta és la nostra anècdota, que no oblidem mai.
0: Vinga, bon dia. Igualment, anècdotes, sortint de festa, d'acord? Sortegem entrades pel Brands Electronic Festival.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Bueno, nova hora del Flash Matí, la comencem ben amunt, no?
1: Oi, tant, que sí, som-hi!
0: Ja fa estona que els

cançó de Gordo i Reiner Zombel a Flash FM, al Flash Matí, on si no, despertant el país a cop de ritme. Les 7 i 12 minuts ara mateix. D'aquest dimecres sona Relsby, tu vas sin.

0: sona a festa. Flash Matí.
1: Pensava que contigo

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: el 5, 6, 17, 34, 36 i els sols el 3 i l'11.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan en Qashqai amb nou e-Power, l'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
9: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
10: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
9: I se't transmet el fred a la mà?
10: Suposo.
9: Oh.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
17: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
18: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joyce i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
17: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
19: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.

0: matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González.
1: Escoltes el Flash Matí. Ayer te...

0: Culona, la cançó de la bitxota, la Karol G, acompanyada de Peso Pluma. El flash matí de Flash FM d'aquest dimecres. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Apropant-nos a 7:45, eh? Feu el que feu allà on estigueu, ubicats al mapa. Moltes gràcies per ser-hi. Ja, bueno, ple d'estiu, plena onada de calor. I vosaltres aquí al peu del canó, evidentment.
1: Com ha de ser?
0: Escolta, què passa al planeta?
1: Doncs mira, a partir del 12 d'agost passaran cosetes al país, eh?
0: Quines cosetes?
1: Doncs parlarem del plàstic i de les ampolles, dels envasos, d'acord?
0: Sí.
1: Perquè a partir del 12 d'agost hi haurà un nou sistema de depòsit i devolució d'aquestes ampolles d'un sol ús, d'acord? O sigui, et cobraran 10 cèntims més com a depòsit.
0: Depòsit,
1: vale? I tu, quan ja t'hagis begut l'aigua, la Coca-Cola o el que sigui, ho tornaràs i et tornaran aquests 10 cèntims.
0: Això ja es fa, no? Això em sona típica notícia de país
1: Alemanya,
0: una
1: Dinamarca.
0: Miqueta més desenvolupat que Espanya.
1: Bueno, Alemanya i Dinamarca més desenvolupat.
0: Bueno, depèn de per què sí.
1: Sí, no? Depèn de per què sí. I així, doncs, òbviament, doncs, volem augmentar el reciclatge i reduir els residus plàstics, que n'hi ha mogollon i ja fa de fàstic tot.
0: I com em tornaran a mi aquells 10 cèntims de dipòsit?
1: Doncs hi haurà com unes màquines que et tornaran els diners quan tu la fotis dins.
0: Això per l'agost? Ja?
1: El 12 d'agost.
0: Jo crec que no arribem a temps, eh?
1: No, falta un mes.
0: Però que s'ha canviat molta infraestructura, tio. Jo crec que
1: no
0: arribaré, eh?
1: Bueno, escolta, però potser tu també... No, hi haurà uns punts de recollida especials, eh? Vull dir, hi haurà llocs que tu podràs ficar-ho i hi haurà llocs que tu ho portes i ja t'ho tornaran. Però clar, hauràs d'anar-hi expressament a portar el plàstic.
0: Bueno, jo per 10 cèntims hi vaig,
1: exacte.
0: Eh?
1: És que no són 10 cèntims, clar, si compres moltes ampolles...
0: Escolta, jo em munto a casa una deixalleria particular, sí. Per portar
1: aquí...
0: després allò i guanyar pasta.
1: Recuperar. Si és que saben com fer-ho, perquè si no torna la pasta ningú ho faria.
0: De veritat.
1: Saps?
0: Bueno, va, som al Flash Matí. Això continua, en aquest cas, amb Bizarrap i Daddy Yankee, al lloro.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada!
0: La Music Sessions número 0 per arribar a 7:45 amb l'informatiu. Gràcies per ser-hi, bon dia.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. Els bombers treballen en 2 incendis, un a l'Anoia, que hi ha cremat 47 hectàrees, i un altre entre Cubelles i Cunit, ja estabilitzat. Tot plegat enmig de la tercera onada de calor, avui s'activa el nivell 4. El perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i a 273 poblacions més amb el nivell 3. I els Mossos investiguen la mort de 2 germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter, a Manlleu. Els pares van informar de la desaparició aquest dilluns al vespre en veure que els nens no tornaven a casa i la policia ha trobat finalment els 2 cossos aquest dimarts al migdia a la llera del riu. Els esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Un gol d'Oyarzabal de penal sobre la Minia Mal i un altre de Pedro Porro van servir perquè Espanya derrotés França per 2-0 i arribi a la gran final per segon cop a la seva història. Ara espera rival que sortirà del partit entre Argentina i Anglaterra, que juga aquesta nit a les 9.
0: Especial informatiu.
1: La Generalitat ha aprovat els pressupostos d'aquest 2026 que reforcen els recursos destinats als serveis públics, l'habitatge i la inversió. Els comptes preveuen actuacions en àmbits com la salut, l'educació, els serveis socials, el transport i les infraestructures, així com mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. També inclouen inversions i recursos destinats a donar resposta a les necessitats del territori i millorar els serveis adreçats a la ciutadania. D'altra banda, Catalunya ofereix nombroses propostes per descobrir el territori a través de la cultura, la història i les tradicions. El turisme cultural permet visitar monuments, museus i espais patrimonials, recórrer rutes històriques i conèixer festes i expressions de la cultura popular. Una manera de descobrir la diversitat del país i el seu patrimoni, des del llegat romà i medieval fins al modernisme i la creació contemporània.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Paquer, per exemple, d'ara, eh? El mateix aquell, El Incomprendido i tantes altres cançons del Farro. Pepas, per començar aquest dimecres. Ara mateix passen gairebé 5 minuts de 7:45.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Aquí és dimecres, bon dia. Camisa.

0: Flash Matí, Gemma Manzanero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Meva família, què tal, com esteu? Jan Ponsa, benvinguts.
2: Hola.
1: Hello.
0: Hola, hola, hola. Jan, estem immersos en aquesta tercera onada de calor a mitjans de juliol. No està mal, ja el marcador està bé, eh?
2: Jo crec que ja la gent ja ha de començar a saber fer surf, perquè amb tanta onada...
0: Ja. Doncs ai, ja... ai, ai. Estem mimetitzats ja amb aquesta calor intensa.
2: Correcte, tercer dia d'onada de calor, de la tercera onada de calor de la temporada, i avui serà el dia més càlid d'aquesta tercera onada de calor de la tercera de la temporada.
1: Mare de Déu.
2: Avui les temperatures pujaran fins als 40 i pico graus, 40-41 graus, a bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona, on tenim un avís de perill extrem per calor, precisament extrem. Perill molt alt, color vermell, en un dia on la xafogor anirà menys al migdia, però a la tarda tornarà a ser intensa degut a que tornaran a arribar més núvols i la massa d'aire serà més humida.
0: Sí.
2: Per tant, avui tenim dues fases. La calor, que està bastant extrema durant una bona part del dia fins al migdia, i a partir de la tarda arribaran més núvols i tornarem a suar de valent, toqui el sol o no.
1: La xafogor.
2: Sí, exacte.
0: Correcte.
2: La xafogor.
0: I les temperatures, més o menys ara mateix, que, quines són?
2: Doncs mira, la mateixa sort, al Pallars Sobirà tenim uns 17 graus, a Barcelona 26 graus, a l'Espluga de Francolí 21 graus i mig, i a Cabrils, al Maresme, uns agradables 25 graus Celsius.
0: Molt bé, Jan Ponsa, gràcies, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
0: Escolta, tenim una samarreta aquí, una de les últimes.
1: Ui, què, tant
0: què fem?
1: Que sí.
0: La regalem o no la
1: home,
0: regalem?
1: Home, clar que la regalem. Clar que l'hem de regalar. Haureu de trucar al 93 545 68 68.
0: Esteu preparats i preparades o no? Com és el telèfon
1: espero
0: aquest, Jan?
1: Sí.
0: Aquest és el fals, eh?
1: Mare de Déu.
0: De seguida obrim les línies de veritats del 935456868. Abans, anem a cantar una miqueta, els de la carretera. Va, amunt, de la osa, que ve d'hostil, l'avim.

0: Es diu de lejitos, la del Jay Wheeler amb el Omar Kurz des de Puerto Rico fent la remescla oficial i sonant a Flash FM per espavilar a tot el país aquells i aquelles que, doncs, heu matinat, és el que toca, no?
1: Escolta, sí,

0: gràcies.
1: No l'última, però una de les tres últimes. Per quasi, tant, quasi. Estàs d'enhorabona. Mar, des d'on truques?
0: Moltes gràcies. Truco de Caldes de Montbui.
1: Ah, molt bé. Escolta, i tu les vacances les tens a prop ja o no?
0: Bueno, l'agost, però bueno, tinc que esperar-les, sí.
2: No, queda poquet.
1: Escolta, i què faràs? Va, quin pla tens per l'agost, Mar?
0: Aniré amb la meva parella al poble i oh. Està a una cova.
1: Ah.
2: Ai, molt bé, no?
1: Quin poble, Mar?
0: A Guadix.
1: A Guadix?
2: A
1: Olé.
0: Sí, viuen a coves, allà.
1: Ah, molt bé, viuen a coves, a Guadix.
2: Hola,
1: que fort. Són d'una altra època, no? A Guadix.
0: Exacte.
2: Hola.
1: A Sierra Nevada,
2: Ah, que
1: ho has buscat, evidentment. A Granada, és de Granada,
2: Se'n va a Granada.
1: Molt bé, Marc.
0: Sí,
1: escolta,
0: sí.
1: Fem una cosa, no pensis, t'agafem les dades, gràcies per trucar i a gaudir de les vacances quan arribin, vale?
0: Moltes gràcies.
2: A tu.
1: A tu, adéu-siau, Marc. Som al Flash Matí, sona... Manuel Turizo ens deixa clar que por un pendejo no se llora. Bon dia.
2: Bon dia.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Deinese Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim fins a 3 accidents actius a la xarxa viària catalana. El primer talla la calçada de la BP4653 en ambdós sentits de la marxa a Prats de Lluçanès. Un altre accident talla un carril, en aquest cas a la ronda litoral, des de primera hora del matí en sentit sud, i des de Sant Adrià del Besòs deixa en sentit sud, com dèiem, fins a 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril tallat per la AP7 a Barberà del Vallès en sentit nord, en 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim fins de 3 avaries actives. Dues d'elles han estat a la A2, en direcció Lleida, i cadascuna talla un carril de circulació, una a l'altura de Castellbisbal i l'altra a l'altura de Cervera. També tenim una tercera avaria, com dèiem, en aquest cas a la AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que deixa els vehicles al voral, però provoca en sentit nord un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30%

0: De descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
2: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
6: Ja tens el val escolar de 70 euros?
7: 70? Vols dir 60, oi?
6: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
10: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
15: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
16: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
15: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Flash FM. Let's go! El poder del ritme. Escoltes el Flash Matí. Nueva York.

0: Nueva York. El Flash Matí d'aquest dimecres, d'aquest 15 de juliol. Moltes gràcies per ser-hi. Doncs estem aquí, a l'altra banda, fins les 11 del matí.
1: T'aixeques, buides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
2: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 8. Avui hi ha convocada una nova vaga al servei de rodalies i regionals de Renfe de tot l'estat, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Rodalies recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions al servei abans d'iniciar el desplaçament. La vaga durarà 24 hores i s'ha convocat per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro, els avenços de la venda de Renfe mercaderies i el desmantellament del ferrocarril públic. D'altra banda, el Parlament de Catalunya ha proposat sancionar Sílvia Orriols i Joan Garriga per faltes de respecte i assenyalament. La Comissió de l'Estatut dels Diputats considera que els portaveus d'Aliança Catalana i Vox han vulnerat el codi de conducta i ara la mesa haurà de decidir si sanciona els dos diputats i si ho fa amb una amonestació pública o amb una multa que pot anar des dels 600 fins als 12.000 euros. I els bombers ja han estabilitzat l'incendi forestal a Rubió, entre l'Anoia i el Bages, que ha calcinat gairebé 50 hectàrees. Durant tota la nit hi han treballat amb una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius dels bombers que l'han estat perimetrant. Els esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Un gol d'Oyarzabal de penal sobre Lamine Yamal i un altre de Pedro Porro van servir perquè Espanya derrotés França per 2-0 i arribi a la gran final per segon cop a la seva història. Ara espera el rival, que sortirà del partit entre Argentina i Anglaterra, que juga aquesta nit a les 9.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
4: Flash.
1: Flash FM.
5: La que manda.

0: graciosa del Quevedo i de l'Elvis Crespo. Aquesta setmana és el número 1 de Flash FM. I depèn de vosaltres que la cosa continuï o canviï. Aneu a flashfm.cat a l'apartat del calibre 45. Vinga, va. Bon dia a tothom, Gemma de Güell.
1: Què passa, Clor Ortega? Molt bon dia.
0: Obrim nova hora del Flash Matí d'aquest dimecres, edició 15 de juliol.
1: Sí.
0: Amb entradetes pel Branch Electronic Festival. Poca broma, quina setmana, eh? Quina
1: Déu
0: setmana.
1: Déu-n'hi-do. Oh. Déu-n'hi-do.
0: Acabem de regalar una de les últimes samarretes per la mañana café, per la tarde Ron, i estem a punt de regalar unes entrades pel Branch Electronic Festival.
1: Has vist? Aquí no parem, eh?
0: Això serà pel dia 7 d'agost, si voleu veure Mau Pi, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts altres artistes.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i expliqueu-nos anècdotes de festa.
0: Exacte, aviam.
2: Bon dia.
1: Hola.
2: Jo tinc una anècdota una mica escatològica, però bueno, els meus amics encara es segueixen rient.
0: Ahà.
2: Estàvem a un festival de música a Barcelona i, bueno, jo estava superant una ruptura. Epa. Llavors els meus amics em van ficar a un taxi, rotllo, marxes a casa i punto. Total,
0: i no conociste en un taxi.
2: Que estava amb el taxi, jo sola, i li vaig dir al conductor que, sisplau, si tenia una bossa perquè anava a vomitar.
0: Buah.
2: A lo que el senyor em va dir que sí. Ah? Però que, sisplau, que no vomités allà perquè li feia molt de fàstic el vòmit i que, sisplau, que no. I jo, pues, vale. Això és imminent. Total, que òbviament vaig vomitar, però dintre de la bossa, tot molt net i tal.
0: Que viene.
2: El taxista va haver de parar i va començar a vomitar ell a una brossa, a lo que jo vaig haver de sortir a ajudar-lo, de plan, oi, estàs bé. I els meus amics trucant-me, rotllo, perquè s'ha aturat el cotxe a la meitat de casa teva, què passa, que no sé què.
1: Ajuda.
0: Ajuda.
2: Quan va estar millor,
0: doncs
2: vam seguir el camí.
0: Pues bé, ja podem seguir, no? Una vomitadita i a seguir existint, eh?
1: Va compartir vomitada amb el taxista, això és preciós.
0: És una història d'amor, eh? De pel·lícula, de pel·lícula. Vinga, va.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Podeu dir la vostra. Necessitem anècdotes de festa si voleu participar a aquest concurs. Entrades pel Branch Electronic Festival 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona.
3: Flash! Els matins són del...

0: Feel, feel this moment. La de Pitbull i de Cristina Aguilera del 2012. This moment. Bueno, què tal? Bon dia, com esteu? Un quart de nou ara mateix, som al Flash Matí de Flash FM. D'aquí a una estona hem de parlar de Pitbull perquè ha batut un rècord Guinness.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Abans, això continua amb el Chencho Corleone, en aquest cas acompanyant a Bad Gyal, amb aquesta proposta que es diu Choque. Molt bon dia i moltes gràcies per ser-hi. Va, som-hi!

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Parc del Fòrum es transforma en el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana, els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent, perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
4: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i sobretot amb qui vull.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs des d'ara està que en trànsit ens a la carretera General 1 avinguda Salou en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
13: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.
14: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
15: Ah, no? I com us ho heu fet?
14: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
15: Ui, sí! No sento res.
16: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de soroll o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
17: Les millors braves d'Andorra?
18: No vagis al Bar Ramars.
17: Un bon bacallà al pil-pil.
18: No el demanis al Bar Ramars.
17: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
18: Oblida tant del Bar Ramars.
17: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
18: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
17: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Escoltes el Flash Matí.

0: Nueva Línia. Mare meva, quin salseo tenen aquestes noies d'aquesta banda. I jo crec que ara ja agafaran el seu camí particular i ho començaran a patar fort amb la seva música, ja veuràs, ja. Que vedo al golpito al flash matí d'aquest dimecres.
1: Vale.
0: Vale, Gemma Manzanero, què tal?
2: Vale, Clorteca, bon dia.
0: Estem aixecant el país, estem despertant tot el país, tot el territori amb el ritme de Flash FM, bravo. I escolta, perquè hem batut un rècord aquí. Bueno, aquí
2: sí,
0: no, però...
2: Nosaltres no.
0: D'alguna manera fet, hem aportat aquest, aquest rècord Guinness.
2: De fet, ha estat a Anglaterra perquè Pitbull té el rècord d'ajuntar més calbs de la història.
0: Uf, ho ha aconseguit,
2: Aviam, la majoria eren calbs amb perruca.
0: Ah, ui, però això sí, era vàlid, això?
2: Era vàlid.
0: N'ha
2: ajuntat a més de 20.000 persones que van saltar, doncs, allà fuldonant-ho tot pel Pitbull amb les calbes. És que, si de fet veieu les fotografies, és molt peculiar, perquè sembla que, bueno, és que són tot calbes.
0: Bueno,
2: milers de persones allà sense cabell. Però, clar, moltes són perruca, però moltes no.
0: I quantes persones dius que va arribar a plegar? Més de 20.000 calbs o intent de calb. Molt bé,
2: exacte,
0: molt bé.
2: Més de 20.000. Ell ja té el seu certificat del rècord Guinness, el Pitbull.
0: Ah, sí,
2: Home, clar, el rècord Guinness està a tot.
0: Bueno, aquí ho vam anunciar, us vam proposar que si doncs, formàveu part d'aquesta comunitat us busquéssiu la ubicació a la convocatòria. No sí. sé si algú ho va fer o no, però bueno, ve pel Pitbull, bravo.
2: Totalment bravo. Pitbull ha ressuscitat, no?, de les cendres, perquè torna a estar una miqueta...
0: Bueno, sí, no, va fent cosetes.
2: Va fent cosetes, vull dir que no ha mort del tot.
0: No, home, i ara molt menys. Va, camí a 8:45. Flash Matí. Experts en despertar zombis. Sona Shakira, Bele, algo tu. Quiero vivir.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern ha iniciat accions judicials contra el Comú d'Escaldes en Gordany per obtenir la informació relativa als contractes de lloguer que considera necessària per desenvolupar les polítiques d'habitatge. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, explicava ahir que la voluntat de disposar d'un registre d'aquests contractes ja va motivar la creació del SICAR. Per la seva banda, la cònsul major d'Escaldes en Gordany, Rosa Gili, ha criticat la decisió de l'executiu, assegurant que la sorprèn i lamentant que s'opti per la via judicial en lloc de la cooperació institucional. Anem al Consell General. Donava llum verda ahir a la llei extraordinària de mesures temporals per reduir l'impacte de l'encariment dels carburants derivat de la guerra de l'Orient Mitjà i del tancament de l'estret de Hormuz. La norma preveu una reducció parcial de l'impost sobre els hidrocarburants i una rebaixa del preu dels combustibles. Des d'avui i fins al 30 de setembre, el litre de gasolina serà 15 cèntims més barat i el de gasoil es reduirà en 10 cèntims. Destacar que els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han impulsat una proposta de resolució perquè el programa d'ajudes destinat a les llars afectades per la descongelació dels lloguers sigui temporal i s'adapti a la situació de cada cas. L'objectiu és donar suport a les famílies que hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer. La proposta fixa un termini màxim de 6 mesos perquè aquest programa estigui en funcionament. Dir també que el govern ha demanat a Air Nostrum que, sempre que sigui possible, prioritzi els vols en horari de matí per millorar la regularitat de les connexions amb l'aeroport Andorra-La Seu. La petició s'ha formulat durant la reunió de seguiment del servei. Paral·lelament, l'executiu continua treballant en una nova estratègia per reforçar la connectivitat aèria del país, aprofitant les inversions previstes a l'aeroport i amb la voluntat de presentar aquest pla pròximament. I l'ambaixada de França a Andorra va celebrar ahir la recepció institucional a motiu de la Festa Nacional Francesa. Durant l'acte, l'ambaixador Nicolas Evalin va fer balanç de les relacions entre els dos països que va qualificar d'especialment positives durant l'últim any. Entre els fets destacats va esmentar la renovació del conveni educatiu i la visita recent del copríncep francès Emmanuel Macron.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. Flash Madrid. El despertador de Flash FM. Mico.

0: Ojos sin alas de DCS i de Juan Magán de l'any 2012, Bon dia, vinga, que és dimecres 15 de juliol, passant gairebé 6 minuts de 2 de 9 ara mateix. Recordeu que aquest cap de setmana, dissabte, farem doblete. Teniu dues opcions si voleu sortir de festa i fer-ho amb els de Flash FM, d'acord? La primera d'elles, Empúria Brava. Empúria Brava, Flash on Tour. A les festes del Carme d'Empúria Brava tornarem a ser aquest estiu, aquest dissabte, al Passeig Marítim, amb el mar de fons, guapíssim. A partir de les 9 del vespre, Miquel González, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. Empúria Brava, aquest dissabte, festes del Carme, Flash on Tour. I també estarem a Solsona, Viatjarem una miqueta, Sergi Domena agafarà la flaixineta i s'aproparà doncs, cap a la sala polivalent de Solsona. En aquest cas, ell, a altes hores de la matinada, però el tema és que dissabte la festa està servida amb els de Flash FM.
1: Flash! Els matins són del Flash Matí.

0: Ya pa' qué. Farruko, Gracie i Steve Aoki, Gemma Manzanero. Bon dia, vinga.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Som al Flash Matí, bon dimecres.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Tenim aquí el Jan, bon dia, Jan Ponsa.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Oli.
0: Vinga, va, com està aquesta tercera onada de calor? No sembla que la cosa hagi de baixar gaire, no?
3: Està bastant hot, eh? Avui és el tercer dia d'aquesta onada de calor. Temperatures màximes avui, que seran les més altes de la setmana. I avui tenim un avís de perill molt alt per calor al Vallès Oriental, Occidental i al Baix Llobregat, precisament per aquestes temperatures tan altes que poden superar els 40 graus en aquest sector. També punts de les comarques interiors superant els 40 graus. Per tant, avui el dia més càlid, amb un matí amb sol, alguns núvols alts, i a la tarda més núvols que ens portaran més xafogó.
0: Més xafogó encara, per
3: més
0: favor.
3: Xafogó. Més suor.
0: Més suor, perfecte, ens ho apuntem. Ja
3: vinga, va, anotat.
1: Quin remei.
0: Escolta, Jan, temperatures d'ara mateix, fot-li canya.
3: Anem a Miami, platja, al Baix Camp, amb 27 graus, a Batea, a la Terra Alta, 23 graus, a Torredembarra, 26, i al Prat del Llobregat, 24,5.
0: Tens preparada la frase del dia, o què?
3: Absolutament sí, a més, amb un contingut meteorològic.
0: Avui, recordeu que al Jan li queden literalment 3 frases.
1: Correcte.
0: Del dia,
1: wow.
0: Perquè s'acaba la temporada divendres.
1: Sí. Ja poden ser potents, eh?
3: Uf.
0: Top 3.
3: No pots culpar el vent del teu desordre que ha fet a casa teva si ets tu que ha obert la finestra.
0: Ai, està molt bé. Tens tota la raó del món. Va millorant la teva frase, va millorant, eh?
3: És que sempre és bona.
0: Bueno, agafa embranzida, ara ja que s'acaba la temporada, eh?
3: Has vist? Per atraure més audiència.
0: Sí, va, fins ara, tio.
3: Vinga, fins ara!
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: L'estiu passa molt ràpid, molt, molt, molt de pressa. Sí. I les oportunitats també. L'estiu és ara. Per tant, descobreix descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara amb el carnet jove.
1: Aquesta setmana, descomptes de música i aigua amb el carnet jove, 15% pel Sound It Festival Festiuet 2026, amb 5 euros de descompte a l'entrada de 2 dies i 3 euros en la d'un dia. I Eufònic amb un 30% en abonaments de concerts de pagament.
0: Els parcs aquàtics apunta 2x1 o 35% a Caribe Aquàtic Parc, 10% a Aquabrava, 15% a Marineland, 30% a Aquopolis, Costa Daurada, 2x1 a Aqualeón i 10% a Illa Fantasia.
1: Mare de Déu, i a Port Aventura World amb el Pac Jove 2026 tens vals 2x1 i un 50% per Port Aventura Park. Després encara tens un 35% en entrades d'un dia.
0: Bravo, i si no tens el carnet jove, doncs mira, te'l fas en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine, i descarrega't l'aplicació Carnet Jove Cat per tenir sempre els descomptes i el carnet digital al mòbil.
7: Flash! Hi, I'm Bad Bunny.
8: Tirar más fotos.

0: la del Mauvais Jour, un francès, com podreu comprovar amb la lletra de la cançó, que s'ha encarregat de fer un dels temes que segurament serà una de les cançons de l'estiu. Què n'opines tu, Gemma de Wade?
1: Doncs jo crec que no.
0: Però per què?
1: A mi no m'agrada, tio.
0: El mal a dir?
1: No li trobo res. Però bueno, escolta, sé que es pot enganxar.
0: Ara m'has deixat aquí a quadros, tio. Ja. Ara què, com remuntem això?
1: Escolta, que això és qüestió de gustos. La cançó està bé per passar l'estona, però tant com la cançó de l'estiu...
0: No dic de l'estiu, dic d'una d'aquelles que sonaran.
1: Bueno, sí, això segurament sí. No
0: creus que el maladí sona als vestuaris de França després de la derrota d'ahir?
1: Maladí vol dir malaltia,
0: per
1: no?
0: Això...
1: Ens ha dit, sí,
0: està
1: totalment.
0: Tot en plan...
1: Està tot maladí. Escolta, que de fet el partit d'ahir a Espanya-França hi havia un que es deia el David Raya, que és el porter suplent de l'Arsenal.
0: Un crac.
1: I hi havia un altre que és el porter... el Pedro Porro. Porro, que és un jugador del Tottenham.
0: Porro.
1: És que, clar, entre el David Raya i el Pedro Porro...
0: No, ja. Quin xou, eh?
1: Amb qui et quedes?
0: Li podríem dedicar aquella cançó del Pedro, i dir-li Porro.
1: Quins temps, els del Pedro.
0: Porro. Bueno, tu contra qui vols que jugui a Espanya a la final?
1: Jo contra Anglaterra.
0: Ah, sí, eh?
1: Jo sí. A mi m'agrada Anglaterra, és que crec que... No diré res, va, tio. No.
0: Deixem estar ara mateix sense filtre, eh?
1: No em digueu, no.
0: Bueno, escolta, ara si guanyés Argentina i hi hagués un duel Espanya-Argentina, als bars de Barcelona, per exemple, seria un xou,
1: eh? Sí, aviam, si guanya
0: Argentina... Crec que hi ha més argentins que gent d'aquí.
1: M'alegraré pel Messi.
0: Bueno, va. Quin pudor, J.C. Reyes. Quin jardí més tonto, eh? Va, això es diu Me Mareo, eh? Ja la coneixeu de sobres. Va.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ja tens el val escolar de 70 euros?
2: 70? Vols dir 60, oi?
1: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
4: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
5: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
8: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
7: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
0: El que vols escoltar sona Flash FM. Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. 24 hores de ritme. Flash FM. Escoltes el Flash Matí.

0: Flash FM. Mike Towers, que més enllà de tenir aquesta cançó aquí sonant a Flash FM, també estarà actuant properament, la propera setmana, al Share Festival. Flash FM és l'emissora oficial d'aquest festival que tindrà lloc el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Dos dies increïbles, amb actuacions de Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, Lola Índigo, Juan Magán, J.C. Reyes, De La Rose i molts més. Entreu a sharefestival.org per assegurar-vos l'entrada. Més info a @sharefestbcn.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Avui hi ha convocada una nova vaga al Servei de Rodalies i Regionals de Renfe de tot l'Estat, convocada pel Sindicat Ferroviari, que és minoritari. Rodalies recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions al servei abans d'iniciar el desplaçament. La vaga durarà 24 hores i s'ha convocat per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro, els avenços de la venda de Renfe mercaderies i el desmantellament del ferrocarril públic. D'altra banda, el Parlament de Catalunya ha proposat sancionar Sílvia Orriols i Joan Garriga per faltes de respecte i assenyalament. La Comissió de l'Estatut dels Diputats considera que els portaveus d'Aliança Catalana i Vox han vulnerat el Codi de Conducta i ara la mesa haurà de decidir si sanciona els dos diputats i si ho fa amb una amonestació pública o amb una multa que pot anar des dels 600 fins als 12.000 euros. I els bombers ja han estabilitzat l'incendi forestal a Rubió entre l'Anoia i el Bages, que ha calcinat gairebé 50 hectàrees. Durant tota la nit hi han treballat amb una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius dels bombers que l'han estat perimetrant. Els esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Un gol d'Oyarzabal de penal sobre Lamine Yamal i un altre de Pedro Porro van servir perquè Espanya derrotés França per 2-0 i arribi a la gran final per segon cop a la seva història. Ara espera rival, que sortirà del partit entre Argentina i Anglaterra, que juga aquesta nit a les 9.
1: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
3: La que manda.

0: Batidoa. Ana Mena, Lola Índigo. A Flash FM, al Flash Matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, què passa, família? És dimecres, és 15 de juliol. Ja estem engegant aquesta quarta hora de programa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Del Flash Matí, ja sabeu, cada dia de 6 a 11.
1: Avui
0: l'estiu. Que s'apropa i que s'apropa a un dels festivalars també més totxos.
1: I tant, i tant.
0: El Brunch Electronic Festival. Qui vulgui viure un festival amb majúscules, doncs amb música electrònica, doncs artistes com Jeff Mills, com aquest, el Paul Kalkbrenner, com Miss Monique, Maupi...
1: Oi, oi, oi.
0: En fi, molts artistes molt top de l'escena electrònica, el Brunch Electronic Festival, el Flash Matí, us hi convidem.
1: Doncs sí.
0: Us hi convidem perquè hi aneu el dia 7 d'agost, que és el primer dels 3 dies del Brunch de l'agost al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i expliqueu-nos alguna anècdota de festa.
0: Repassem-ne una, vinga, aviam. Hola.
2: Bon dia, Flasheros.
1: Bon dia.
2: Hola, tio. Doncs me'n vaig anar de viatge a Menorca amb els amics.
0: Bé.
2: Vam sortir pel port de Ciutadella.
0: Bé.
2: I, bueno, ens va sentar malament al sopar, a tots, menys a mi. Se'n van anar tots a l'apartament i jo em vaig quedar, acabar la festa i tornava amb taxi. Total, que vaig conèixer un grup, em vaig quedar amb ells.
0: Que guai.
2: I ja no me'n recordo de res. Em va donar una patada una senyora que posava multes als cotxes.
0: No fotis.
2: I em va quemar els corrents allà. I era a les 10 del matí i estava dormint en una plaça de Menorca.
0: Bé.
2: Rodejat de coloms.
0: De coloms, molt simpàtic.
1: Se'l volien menjar.
2: I, bueno, no tenia bateria, no tenia com tornar, no sabia ni on estava, però, bueno, vaig buscar la vida, vaig poder trucar a un amic, estava tothom desesperat buscant-me, una liada.
0: Denunciant la desaparició.
2: Però...
1: Mare de Déu.
2: Vaig tornar a casa.
0: Molt bé, que és l'important, no? Molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hosti, quin tio.
3: Envia'ns una nota de veu al 628-060513.
0: D'aquí una estona repassem més anècdotes de festa. És el que ens heu d'enviar a través del WhatsApp del Flash Matí si voleu guanyar aquestes entrades dobles pel Brunch Electronic Festival.
3: Flash! Un matí de bojos! Un matí amb el Flash Matí!
0: Mira, així semblava aquest tio, Vagabundo, com la cançó que ara sona.
1: Puede ser.

la del Mundial, eh? La del Mundial. Veiem com acaba el tema al final. Sorpresa, eh? Dai, dai, let's go. Som al Flash Matí. Molt bon dia. Vinga, va. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí al dia l'hem de començar així, eh? Amb bon ritme, per exemple, amb el de Ryan Castro, acompanyat de Capo.

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona continua la programació del Festival Grec amb propostes com el Retrat de Dorian Gray, el Teatre Romea o el número 16 dels Arcans Majors a la Sala Beckett. El 19 de juliol al Mercat de les Flors hi arriba el 30è Circ d'Hivern, la Gran Plantada, de la companyia Escarlata. Més enllà de Barcelona, el 3 de juliol, el 15 de novembre, també podeu descobrir el projecte Perifèria Cultural, amb activitats repartides per diferents municipis de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 19 d'agost, s'hi celebra una nova edició del Festival Porta Ferrada. I a Capmany, el 18 de juliol, la plaça Mossèn Eduard Simón acull l'espectacle Fast, Cuentas Corrientes. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona Qashqai Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarma.
0: Andorra. Flaix FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, no sóc d'ara, no hi ha cap incidència destacada i per tant es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: El nostre so és únic.
10: Flaix! Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
13: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
14: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
15: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
14: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
0: El que vols escoltar sona a Flaix FM. Escoltes el Flaix Matí. La, la, la.

0: Aquest és el Mike Towers amb una de les seves cançons en solitari que ha assolit doncs, més recorregut mundial, eh? Lala és el títol. Sona a Flash FM, sona al Flash matí. Gemma Manzanero, com estàs? Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Bon dia, penya. Família, com esteu? És dimecres 15 de juliol, camí a 10:15. Allaro, perquè avui hem vist, hem estat aquí investigant una miqueta, que és un dia molt curiós.
1: Doncs sí, perquè el 15 de juliol del 2011 es va estrenar a nivell mundial l'última pel·li de la saga Harry Potter, que és Harry Potter i les relíquies de la mort.
0: La segona part. O les dues parts.
1: No tinc ni idea. Jo és que Harry Potter me l'he vist sencera una vegada.
0: Una vegada només?
1: Una vegada, sí, sí. Vaig fer marató. Bueno,
0: i quin any dius que va ser aquesta última?
1: El 2011.
0: Fuà, 15 anys ja de l'última pel·li, Gemma, tio, de veritat.
1: Fuà, que fort. Com passa el temps. Ara treuen la sèrie,
0: una altra sèrie versió nova.
1: No és el mateix. I també tenim altres cosetes, perquè avui és un dia una miqueta especial per una de les nostres artistes, que és la Rosalia. No és el seu aniversari, però és el seu sant.
0: Avui és Santa Rosalia.
1: Avui és Santa Rosalia. Si en coneixeu alguna, la feliciteu.
0: Jo sí, aquesta. Aquesta me la conec jo. Que bé, no?
1: Doncs sí.
0: Bueno, ara em fas pensar que la Rosalia l'altre dia, al Tour Lux, allà a Los Angeles, va fer un spoiler.
1: De què? De la cançó?
0: Bueno, d'una nova cançó que es veu que està, no sé, acabant de preparar, segurament. No sabem ben bé amb qui la farà, realment no se sap. Sí que l'spoiler aquest, el teaser...
1: Vale.
0: S'escolta un tio, saps? Per tant, la cançó nova serà una col·laboració amb un artista masculí.
1: Sembla Rau Alejandro.
0: I fins aquí, nois. Això és una cosa que algun dia s'acabarà sabent. D'això ja fa uns quants dies, 2 de juliol va ser aquell concert, o l'1 de juliol.
1: Veurem.
0: Per tant, Rosalia, per favor, explica'ns amb qui serà aquesta nova cançó.
1: Calma, calma.
0: Va, sona J.C. Reyes, el Flash Matí, lo

0: jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern ha iniciat accions judicials contra el Comú d'Escaldes en Gordany per obtenir la informació relativa als contractes de lloguer que considera necessària per desenvolupar les polítiques d'habitatge. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, explicava ahir que la voluntat de disposar d'un registre d'aquests contractes ja va motivar la creació del SICAR. Per la seva banda, la cònsol major d'Escaldes en Gordany, Rosa Gili, ha criticat la decisió de l'executiu, assegurant que la sorprèn i lamentant que s'opti per la via judicial en lloc de la cooperació institucional. Anem al Consell General. Donava llum verda ahir a la llei extraordinària de mesures temporals per reduir l'impacte de l'encariment dels carburants derivat de la guerra de l'Orient Mitjà i del tancament de l'estret de Hormuz. La norma preveu una reducció parcial de l'impost sobre els hidrocarburants i una rebaixa del preu dels combustibles. Des d'avui i fins al 30 de setembre, el litre de gasolina serà 15 cèntims més barat i el de gasoil es reduirà en 10 cèntims. Destacar que els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han impulsat una proposta de resolució perquè el programa d'ajudes destinat a les llars afectades per la descongelació dels lloguers sigui temporal i s'adapti a la situació de cada cas. L'objectiu és donar suport a les famílies que hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer. La proposta fixa un termini màxim de 6 mesos perquè aquest programa estigui en funcionament. Dir també que el govern ha demanat a Air Nostrum que, sempre que sigui possible, prioritzi els vols en horari de matí per millorar la regularitat de les connexions amb l'aeroport Andorra-La Seu. La petició s'ha formulat durant la reunió de seguiment del servei. Paral·lelament, l'executiu continua treballant en una nova estratègia per reforçar la connectivitat aèria del país, aprofitant les inversions previstes a l'aeroport i amb la voluntat de presentar aquest pla pròximament. I l'ambaixada de França a Andorra va celebrar ahir la recepció institucional a motiu de la Festa Nacional Francesa. Durant l'acte, l'ambaixador Nicolas Evelyn va fer balanç de les relacions entre els dos països, que va qualificar d'especialment positives durant l'últim any. Entre els fets destacats va esmentar la renovació del conveni educatiu i la visita recent del copríncep francès Emmanuel Macron.

0: Es diu Titi me preguntó, la cançó de les nòvies, les exnòvies del Benito i d'aquell famós VIP, que podria ser perfectament la casita als seus concerts del tour del David Tirar amb les fotos, eh? Titi me preguntó, Bad Bunny, al Flash Matí d'aquest dimecres, si ara connecteu amb nosaltres, molt bon dia, som-hi!
1: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Las Diu, Chica 305, John Summit i Fercho. A Flash FM. Què tal, com esteu? Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Clor Ortega. Jo sempre dic la Chica 307, no sé per què.
0: 7, per què?
1: No sé, el meu cap, saps, s'ha quedat així.
0: Bueno, doncs li preguntarem al Fercho qui és la Chica 305. Déu-n'hi-do, quin currículum, al Fercho, llavors.
1: Sí, potser és la seva llista original, eh?
0: Va estar amb la Karol G, no?
1: Home, clar que va estar amb la Karol G.
0: Potser la Karol era la 304.
1: Ah.
0: I ara ha passat al següent nivell.
1: Jo crec que em porta més, eh?
0: Jan Ponsa, què dius tu per lo bajini?
1: Quantes em portes tu, Jan Ponsa? 409.
2: Per favor, què estàs dient? Què estàs dient, per favor? Home, no, espero que no en siguin 300.
1: Només tens una dona a la teva vida i és la teva mare.
2: Uf, cert.
0: Bueno, 305 dies són els que sembla que portem aquí de calor, Jan, perquè...
2: És molt bo, tio.
0: És que, tio, fa molt de calor.
2: Aquesta referència, m'encanta.
0: Escolta, què passa amb aquest dimecres? Què s'ha de saber?
2: Doncs mira, la veritat és que avui és el dia màxim de calor de la setmana, en aquesta tercera onada de calor de la temporada. Es diu ràpid, però déu-n'hi-do quin estiu. I sembla ser que la cosa, doncs, avui s'escalfarà i força, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques interiors, on tenim un avís de color vermell de perill molt alt del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa a calor. Per tant, avui s'esperen temperatures de més de 40 graus en aquest mateix sector.
0: Fuck!
2: Molt bé, això és molt greu, tot plegat. I avui, doncs, mira, en un dia de sol, núvols alts, i a la tarda arribaran novament alguns núvols que faran augmentar la sensació de xafogó. Per tant, tocarà suar una vegada més en aquest estiu etern.
0: Doncs ho farem, clar, sense problema, Jan. Escolta, temperatures d'ara mateix, aviam.
2: Doncs mira, anem cap a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb uns agradables 29 graus, a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, 20 graus, a Font-rubí, a l'Alt Penedès, 26, i a Roses, a l'Alt Empordà, 26 graus.
0: 26 graus a Roses.
2: Ja es fa el Mediterranean, no sé què.
0: No, escolta, amb aquesta falta de respecte, Jan, per favor, tio. Mediterrània Festival.
2: Això, perdó.
0: Ara t'ho aprendràs, a base de bé. Mediterrània Festival, digueu-ho.
2: Mediterrània Festival, el dia 1 d'agost, no?
0: 1 d'agost, a Roses, molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
2: Flash FM serà allà, eh?
0: Ok, exacte. Emissora oficial i el Domènec, que us parla l'Ortega, també estarem escalfant l'ambient, eh?
2: Som-hi.
1: Fort.
2: No ens ho perdrem.
0: Bèstia, Jan, gràcies. Fins demà.
2: Fins demà, bèstia, eh?
3: Flash. L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Va, sona Jay Wheeler o Marcus de Lejitos.

0: mira, jo crec que sempre està de moda estar solter, no creus?
1: Bueno, sí, això va com va, no?
0: Està bé estar solter, està bé estar en parella, depèn de com ho portis.
1: Va com va. Però som al Flash Matí, això continua, en aquest cas, amb Emilia, Tini, Nicki, Nicole. Fem-li play al Blackout. Som-hi.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
7: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat.

0: Cugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Andy Wan d'Ugel, el del Jamaican. Aquesta es diu Moving to the Sun. Som al Flash Matí, és dimecres 15 de juliol, gairebé les 10 del matí. Sona Rels B, tu vas sin...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Avui hi ha convocada una nova vaga al Servei de Rodalies i Regionals de Renfe de tot l'Estat, convocada pel Sindicat Ferroviari, que és minoritari. Rodalies recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions al servei abans d'iniciar el desplaçament. La vaga durarà 24 hores i s'ha convocat per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro, els avenços de la venda de Renfe a mercaderies i el desmantellament del ferrocarril públic. D'altra banda, el Parlament de Catalunya ha proposat sancionar Sílvia Oriols i Joan Garriga per faltes de respecte i assenyalament. La Comissió de l'Estatut dels Diputats considera que els portaveus d'Aliança Catalana i Vox han vulnerat el Codi de Conducta i ara la mesa haurà de decidir si sanciona els dos diputats i si ho fa amb una amonestació pública o amb una multa que pot anar des dels 600 fins als 12.000 euros. I els bombers ja han estabilitzat l'incendi forestal a Rubió entre l'Anoia i el Bages, que ha calcinat gairebé 50 hectàrees. Durant tota la nit hi han treballat amb una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius dels bombers, tot plegat enmig de la tercera onada de calor, que avui arriba al seu màxim i per això s'ha activat el nivell 4, el perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques. Els esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Un gol d'Oyarzabal de penal sobre Lamine Yamal i un altre de Pedro Porro van servir perquè Espanya derrotés França per 2-0 i arribi a la gran final per segon cop a la seva història. Ara espera rival que sortirà del partit entre Argentina i Anglaterra, que juga aquesta nit a les 9.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: esa graciosa de Alquevedo, a Elvis Crespo, venga. Ella ya, des de la graciosa i per tot el món sencer. A la nostra llista ocupa la primera casella, eh? Cosa que no m'estranya, vull dir, és tema del moment, tema de l'estiu, sens dubte.
1: I tant que sí.
0: Què passa, Gemma Manzanero?
1: Què passa, Héctor Ortega? Com estàs?
0: Ai, massa brossa. Cosa que no jocs from Amsterdam. Saps on podreu tenir també un estiu molt guai, una vida molt sabrosona?
1: On?
0: El Brunch Electronic Festival.
1: Bravo.
0: Aquesta setmana us sortegem entrades dobles perquè aneu al Brunch Electronic Festival. De fet, ho fem al llarg del dia. Tant el Flash Matí com l'Interactua com el Flash Urban. Per l'edició del 7 al 9 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona, Brunch Electronic Festival.
1: Bravo!
0: I les entrades que tenim aquí al Flash Matí són perquè hi aneu el primer dels 3 dies, el divendres, dia 7 d'agost.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu d'explicar alguna anècdota de festa.
0: Vaig a llegir un parell de missatges. Vinga. Diu, bon dia, doncs la meva anècdota va ser que vam sortir de festa i vam veure a la disco a una entrenadora del gimnàs.
1: Vale.
0: Diu, total, que parlant ens va convidar a casa seva i seguint la festa a casa seva ens vam adormir i al despertar en el sofà ens vam adonar que tres nois ens estaven mirant.
1: Què? Això és molt turbi.
0: Diu, eren els seus companys de pis que estaven flipant.
1: Ah, bueno, vale, menys mal.
0: Un altre, diuen... Bon dia, en un festival vaig perdre els meus amics i mentre els buscava vaig acabar xocant amb un noi. Ah. Diu, anàvem una mica tocats, les coses com són, ens vam posar a riure, vam passar la resta del festival junts i sense buscar-ho, aquell dia vaig conèixer la meva parella actual.
1: Que bé. És que el destí està marcat,
0: Diu, qui m'havia de dir que perdre'm seria la millor casualitat de la meva vida.
1: Que
0: romant. Tota la raó del món, que bé, que bé.
1: M'encanta.
0: Digueu la vostra, va, anècdotes de festa. Participeu a través del WhatsApp del Flash Matí.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: En joc entrades pel Brunch Electronic Festival, divendres 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Efectivament, bon dia.
1: Bon dia.
3: Hola,

0: És el Coti per Coti dels Tietz. La remescla que va acabant superant a la cançó original. Coti per Coti a Flash FM. Bon dia.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Veure, que seguim espavilant el personal en aquest dimecres 15 de juliol amb Juan Magán i Omar Montes, versió 2026 de l'Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natur, quan estimes el que fas, és natural que es noti. L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
7: Sí, digui'm.
6: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
7: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park, per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax, i per als nens Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
8: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
11: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
12: El dissabte 18 de juliol, a 2:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
11: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
13: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
14: Come on, let's go. Let's go.
13: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
15: Flash, flash, flash.
13: El poder del ritme.
16: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
17: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
16: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
13: Escoltes el Flash Matí.

0: Quevedo, del qual doncs, hem extret en aquest cas el Golpito, la cançó que comparteix amb la formació Nueva Línia.
1: Vale.
0: A les 10 i 23 minuts exactament d'aquest dimecres som al Flash Matí. Molt bon dia, som el despertador més musical de tota la ràdio. Per tant, demostrem-ho amb una de les novetats recents. Elena Rose, Manuel Turizo, La Semana. Vamos a...

0: Pongan dusa, pongan dusa. Dos quarts d'onze tocats ara mateix d'aquest dimecres. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Som al Flash Matí, d'acord? Si algú estava ara mateix fent una mica de zapping i heu parat aquí, gràcies. Para't un segon. Atura't aquí, home.
1: Para, frena, frena.
0: Som Flash FM, la que manda, la del ritme, la de la bona música. I cada matí estem al Flash Matí fins les 11 també, doncs, aportant una miqueta d'actualitat a la vostra vida.
1: Parlem del youtuber Panda, vale?
0: Panda.
1: Que té un canal que es diu YOLO Aventures, perquè la gent es torna boja per comptar de tenir èxit, visualitzacions i aquestes coses.
0: Ja.
1: Doncs mira, aquest home, aquest noi, ha acabat hospitalitzat.
0: Per què, aviam?
1: Perquè ell volia guanyar diners a base de, doncs, de reptes, etc, etc, i es va menjar una de les patates més picants del
0: sí.
1: món. Ja hi havia advertències de que no ho fes perquè era molt perillós.
0: Però és que els likes són els likes, eh?
1: Els likes són els likes. La pastuqui és la pastuqui.
0: Ja.
1: Doncs ho va fer. I què passa? Va començar a tenir problemes respiratoris. Va començar a tenir una gastritis brutal.
0: Ai, ai.
1: A vomitar, a ofegar-se. Van haver de trucar a l'hospital i el tio ha acabat...
0: Molt malament, no?
1: Ingressat. Que hagués pogut anar-se'n a l'altre barri, eh?
0: Però què passa? Al final ja li van netejar allà el que seria tot
1: sí,
0: l'estómac i tal.
1: Clar, doncs suposo que sí. Però
0: ara va... seguirà menjant patates, però no tan picants, no?
1: És que quasi li perfora l'estómac. I no és broma, eh? No és broma.
0: Bueno, llavors, d'això us heu de quedar amb dues coses. La primera, la confirmació que la penya està fatal i que fa qualsevol cosa per dos vídeos amb moltes visualitzacions.
1: Sí.
0: I la segona, doncs que, home, que s'ha d'anar amb compte. Per favor, que aquestes patates picants hi posa que és un perill, serà veritat.
1: Amb compte amb el que mengeu, perquè llavors passen aquestes coses i llavors són totes gràcies, eh?
0: I amb compte també amb el que escolteu cada matí, que si no poseu Flash FM la cosa empitjora bastant, eh?
2: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Sona d'Ora Yakis, Flash i Ice Cream 31 fam per aquest dimecres 15 de juliol.
1: Bon dia!
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Paga la llum que el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11.

0: l'estomac noir. Un peu de là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé, celle sur qui je me suis. Un peu de là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Maladie. És la cançó de Mauvais Jour, aquest francès encarregat de fer una de les cançons que més s'enganxen ara mateix, Maladie, l'escolteu només aquí, a Flash FM, ja sabeu, la del ritme, la que manda. 10:39 ara mateix, si mireu el rellotge. Estem al Flash Matí, aixecant el personal, espavilant el país, a ritme, per exemple, també del BL.
2: Flash Matí, de 6 a 11, el despertador més potent de Catalunya.
1: Havia de sonar sí o sí en aquest dimecres, la plena.

0: Es diu Mal de Amores, la de Juan Magán, del 2013. Electro Latino, vinga, pel dimecres, per què no? Per què no? Qui estava cantant aquesta cançó? Que t'he pillat, eh? T'he enxampat, eh? Uoi, oh, oh, oh. Bueno, 3:15, encara escolteu Flash FM a Flash Matí. I és que, saps què passa? Que Juan Magán estarà actuant la propera setmana al Cher Festival. Festival que està a punt d'esgotar entrades, eh? S'estan acabant les entrades pel Cher Festival. És ara o mai. Recordeu les dates, 24 i 25 de juliol. La propera setmana, dissabte i divendres i dissabte vinent. Al Parc del Fòrum de Barcelona, dos dies increïbles amb les actuacions de Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV, Juan Magán, Lola Indio i molts més artistes. I el tema és aquest, que queden molt poques entrades. Poden desaparèixer en qualsevol moment, així que entreu a sharefestival.org, sharefestival.org, i assegureu-vos la vostra abans que sigui massa tard. Tota la info a @sharefestbcn, @sharefestbcn. Flash FM és emissora oficial.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Sangria, sangria, no.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Important, d'una universitat... Què és més important, precisament? Com hi entres o com en surts? Aquesta és la pregunta, eh? És evident que a Blanquerna el que compta és que en surtis preparats, amb un títol i amb contactes professionals. Aprendràs amb una metodologia pionera, mirada humana i projecció internacional. Tota la info a blanquerna.edu. Blanquerna.edu.
2: Ja tens el val escolar de 70 euros?
3: 70? Vols dir 60, oi?
2: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
4: Andorra. Flash FM 93.8.

Flash. Flash FM Andorra. 93.8. Escoltes el Flash Matí.

0: juntito. El Bove i Omar Montes. Avui està clar que el conjuntito ha de ser fresquet, fresquet, perquè déu-n'hi-do. Aquesta tercera onada de calor del 2026, com està el pati, eh?
1: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Una rutina també ben fresqueta i, sobretot, ben plena de ritme, de música. Recte final al Flash Matí, un parell més de cançons. Abans que s'hi posi l'Armand Maravalle, una d'elles, aquesta que ja escolteu i, evidentment, reconeixeu, perquè ha sonat tantes vegades que ho havia de tornar a fer, per què no? K-pop Demon Hunters, Golden. A

0: Puerto Rico, això és Coco, el flash matí d'aquest dimecres, 15 de juliol del 2026. Ja està fet això, Gemma Manzanero, eh?
1: Ai, quin matí més intens, eh?
0: Matí intens, però... Però molt interessant, també.
1: Mira, avui començo amb una pregunta. Quants megapíxels creieu, perquè també hi ha l'Armand per aquí,
0: Armand,
1: que té l'ull humà?
2: Hola, bon dia.
1: La visió humana.
0: Megapíxels de l'ull humà. No, sí. Però això no, la data l'has de disparar,
1: vale,
0: tu.
1: Vale.
0: No
1: em facis, mira,
0: pensar de més.
1: Doncs té una resolució de 576 megapíxels. Et puc comparar amb un iPhone 17, que en té 48. Doncs nosaltres, com éssers humans, en tenim 576.
0: Veus? Veus que bé.
1: Veus?
2: Ah, que mate iPhone.
0: Mira, veus? Ja.
1: A l'últim de tots, eh?
2: Toma.
0: Bueno, aquesta és la dada curiosa d'avui. Armand,
2: bé.
0: Nota.
2: Molt bona dada.
1: Molt bé.
2: Un 10.
0: Ja, però per què?
2: 10 i mig. No, bona dada. Sincerament, jo pensava que els mòbils tenien com gairebé millor resolució. Hi ha stories que tu els veus, segons de quin mòbil, i estan, es veu més maco que el que tu veus pels ulls.
0: Bueno, clar, perquè l'ull teu no té IA, no la pots editar, ja, la teva
2: és,
0: visió.
2: Això és veritat.
0: Estaria guapo, això, eh?
1: En un futur, podrem, tindrem xips al cervell i ja veuràs.
0: Estaria guapo.
2: Aquestes ulleres.
0: Bueno, nosaltres tanquem així el flash matí d'aquest dimecres. Recordeu que aquesta és l'última setmana de la temporada, però Flash FM no us deixarà sols a l'estiu, perquè tindreu, per part nostra, el flash matí d'estiu.
1: Exacte, aquí no ens top.
0: Aquí el tema és no parar. De fet, ara s'hi posa el Maravaller. Tot ready o no, Armand?
2: Sí, endavant.
0: Vinga, fot-li.
3: Flash FM. Són les 11.

0: Bé, bé, bé, així dona gust. Certament, començar nova hora, deixem enrere ja el flash matí d'avui dimecres 15 de juliol del 2026. Ens quedem escoltant el poder del ritme durant tot el matí, migdia, tarda, etc. Vinga, va, anem amb els pitos que... Sí, que ens indiquen que comencem nova hora. Què tal, família? Com esteu? L'Héctor i la Gemma van desfilant. De fet, ja han sortit de l'estudi. Em quedo jo, que sóc el Maravall, amb vosaltres. Com esteu? Què tal el matí? Com us està anant? Sí? Agradable? No us estan tocant gaire la pera? Doncs me n'alegro. Escoltarem ritme avui, com sempre.
1: A Flash FM, Armand Maravall.
0: Aquest sóc jo. Em quedo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda, quan hagi de començar l'Interactua amb el Domènec. Per tant, escolta. Vamos allà, que deia aquell. Vamos allà, que tinguem un bon dimecres. Fa caloreta, fa solet. Ve de gust escoltar coses com aquesta, ja te la coneixes. És molt xula, es diu Loco Loco.

És el Rau Alejandro molt ben acompanyat al costat del Farruko, eh? Amb això fent volar coloms, imaginant-se coses que només existeixen en la seva ment. Es deia fantasia aquesta col·laboració ben xula. Escoltes el poder del ritme. En la propera estoneta, una mica de una foto remix. També el Jamaica amb Bam Bam abans, però ui... El Sopa de Cabra estaran contents amb aquesta nova versió al costat de la Su i el Món DJ. Tots dormim.

0: poder del ritme.
1: Ara o mai.
2: Que
1: últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora...
0: Andorra.
3: Flash FM.
0: 93.8.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

Aquesta és, no fa falta que t'ho digui, la banda sonora del Mundial 2026. Shakira, al costat de Burna Boy. Es diu Dai Dai. Mare meva, com està el Mundial, eh? Suposo que, si no és que heu estat vivint sota una roca les últimes hores, ja sabeu que la selecció espanyola s'ha plantat a la final del Mundial. I avui, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Mare meva, quins nervis, tu. Bueno. Let's go! Perfecte, va, que en queden 5 per arribar a quarts de 12. Estàs escoltant El Poder del Ritme, Flash FM, La Camana, clar que sí. Vinga, va. Canviem de registre, anem cap a Puerto Rico amb el Bad Bunny. Anem a posar-nos una mica intensos, va. Perdoneu-me per això, eh? És el baile inolvidable, eh?

No hi ha una altra com aquesta, un tema totalment exclusiu. És com es diu, Exclusivo Remix, eh? Firmat per tres asos, Gonzi, Psycho i la meravella Arcángel. Sí, senyor, te l'hem posat quan passen 4, 5 minutets ja de quarts de 12 del migdia. Anem a pujar la intensitat, no demano perdó pel que passarà a continuació, vale? Ja us aviso.

Diu 911 Remix, 911 Remix, Sech, ET Sech, molt ben acompanyat al costat de Jayco, Jay Cortez. Per fer aquest tema en el que, bueno, doncs han de trucar emergències, han de trucar al 911. A Amèrica, és el 911, aquí seria el 112, recordeu, ara no feu la pitjor lío. Ah, si truques aquí al 911, no sé qui te l'agafa, no crec que te l'agafi ningú. Vinga, va, la propera estoneta una mica de BL i també el de Lejitos Remix, preparat per sonar a Flash.

era fins al 2014, eh? Aquí molts encara no podíem ni entrar a les discoteques legalment. D'allò potser ens les apanyàvem una mica amb algun DNI fals d'algun col·lega o intentant esmunyir-nos una miqueta i tal, per anar a algun tardeo. Quines èpoques, travessures, quins records que porta això del grandíssim, del Màquina, del Fiera, el Nicky Jam, sí senyor, sí senyor. Adéu, maco, adéu. Va, que arribarem a les 12. Escoltes Flash, l'emissora que has d'escoltar, si et vols divertir, si et vols divertir.

0: No ens en cansem, eh? No ens en cansem ni un moment normal amb lo bona que és aquesta cançoneta, La Graciosa, de Quevedo, al costat de l'Elvis Crespo, en referència a aquesta illa, la més petita de l'arxipèlag de les Canàries. És un illot, realment, La Graciosa és un illot. Són dues pedres grosses allà al mig, una mica com si fossin les Illes Medes, saps? Jo crec, és com si els tiets fessin la cançó de l'estiu aquí a Catalunya i diguessin algo així com en el meu cor hi cap poca gent com a les Illes Medes. Seria més o menys l'equivalent d'això. Doncs aquí teniu La Graciosa, el nostre número 1. This is Flash FM. En el meu cor i cap poca gent com a les Illes Medes. Crec que no té tant de ganxo, però bueno, ja els hi proposarem des d'aquí, que són col·legues. Les 12 del migdia i 4 minutets. Què tal, família? Com esteu? És dimecres. Ens l'estem ventilant bastant ràpid. Ja fa una hora que hem deixat enrere el Flash Matí i aquí us quedeu escoltant El Poder del Ritme amb mi fins a les 4.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Vinga, va, anem amb una mica de ritme. Tinc ganes de... Sí, d'això, d'això. Aïssa. Oh, que bé que em cau aquest tio. Amb R-U-B-F-U-B. Això es diu Muchacha. Bon dia, família. We'll be right back.

0: Normal, normal que estigui la Marina Morena amb aquest solaco que fot, tot i que fa uns dies que està una mica com mig tapat, no, el cel? Una mica de ressol, tot i que ja sabeu que diuen que aquest ressol és pitjor encara, perquè crema encara més la pell. Com sempre, recomanem, poseu-vos crema de sol per sortir al sol i per escoltar Flash. Va, que en la propera estoneta escoltarem una mica de Bad Bunny. També Karol G, la tinc preparadeta ja per sonar. Abans, aquesta història d'amor explicada per la Tini, l'argentina, i es diu Dos Amantes, i fa així. Mira, fixa't.
1: Te dice así. Ella es

0: 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
5: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
4: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

Si pensem en Latin House, hem de pensar directament en ell, en el Francesc Hügel. Realment un tio que és el número 1 d'aquest gènere arreu del món i en, vaja, des de fa anys ja demostrant-ho una vegada més amb aquest tema que es diu Moving to the Sun des del seu últim disco. Aquest l'ha fet en col·laboració amb la Ultra Naté, la cantant americana, posant-li les veus. Escoltes, Flash FM, anem cap a casa nostra, va. Amb l'Abat Yal, en col·laboració amb el Chencho, això es diu Choque.

Aquí els teníeu, Lola Índigo i Quevedo, amb unes carreres en solitari fantàstiques, llargues, exitoses, però també amb aquesta col·laboració, amb aquest tema junts, que és una canya. Es diu El Tonto, quedant segurs tots dos. Per cert, la Lola Índigo, que és una de les artistes que forma part del cartell del Share Fest Barcelona, fa dies que te'n parlem per aquí, a l'emissora. I al nostre Instagram, si ens seguiu, volia dir, estem regalant entrades pel dissabte del Share Fest. Per tant, escolta, no sé què esteu esperant. Entreu al nostre Insta i podreu guanyar entrades dobles. Regalem 5 entrades dobles pel dissabte 25 del Share Fest BCN, vale? L'únic que heu de fer és seguir-nos a nosaltres, seguir també el Share Fest i mencionar els vostres col·legues. Podeu fer-ho les vegades que vulgueu. Podeu spamejar l'arroba de la persona amb qui vindràs al festival. Per tant, escolta, fàcil, la vida és una tòmbola i el nostre Instagram, @flashfmoficial, també. Per tant, entreu, seguiu-nos i podreu guanyar entrades dobles pel Share Fest BCN. Qui coneix aquesta que està sonant de fons, amb aquestes primeres notes? Això és coneixement elit de pilota, eh? Elite Ball Knowledge. És Ella no sigue modas, del Juan Magán, boníssima.

és la veu de la Emília, ja la coneixes, amb el seu disco que es deia .mp3, bastant original, amb aquesta cançó. Col·laborant amb la Tini, la seva col·lega, compatriota, i segurament que altres coses també han compartit. Tornem a obrir el capítol del Baifo, amb la cançó del Golpito, amb Nueva Línia.

Aquí la teniu, la Rosalia, la de Sant Esteve Sarrovires, que, per cert, deu estar de dol aquests dies, perquè no sé si heu llegit la notícia de que s'ha mort un dels que era ballarins de la Rosalia, el Rau Alejandro, fa uns anyets. Quina desgràcia. Bona, des d'aquí petons i ànims a tots ells, a la Rosalia també, clar que sí. Escolta, Flash FM, el poder del ritme, quan passem ja de 3 quarts d'una del migdia. Anem amb Mora i Zetangana.

Aquí estem lluitant contra aquest dimecres xafogós i calorós amb la nostra millor arma, que és el ritme. Gràcies aquí a BL i Obi on the Drums, això es diu Mi Refe. Estem immersos en aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu i només estem a mitjans de juliol. Quantes onades de calor hi haurà aquest estiu, llavors? Oh. Carai! Carai, quina caloraca que passaré. Però, bueno, escolta, repugem-nos i protegim-nos amb la millor música que pots escoltar, que és la de Flash. Per arribar a la una, el Manupi té bona pinta. Una mica de J Balvin i Bad Bunny amb una col·labor fantàstica i abans Ryan Castro i Capo. Això es diu La Villa.

0: Vinga, va, si us faltava una mica d'ànim, una mica de bon rotllo a aquesta hora del matí, no patiu, l'Anna Mena i la Lola Índigo tenen el remei ideal. Li han posat per títol Patitoa i és una de les candidates a cançó de l'estiu aquesta temporada 2026. Clar que sí. Normal que rigui, normal. Vinga, va, anem a fer que sonin els pitos. Són els que indiquen que hem començat nova hora amb el nostre megacrack de la setmana aquí a Can Plaja FM. Què tal, com esteu, família? Esteu bé? Sí? Els que acabeu de connectar en l'última estoneta a la nostra sintonia, doncs us dono la benvinguda. Passeu, passeu, esteu escoltant El Poder del Ritme amb jo, que sóc el Maravalle. Molt bé, escolta, molt bé.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I a més us porto fins a les 4 de la tarda, moment en què li donarem pas al Domena amb l'Interactuar. Anem a fer sonar el pararampamparam. Ho fa millor que jo, ho fa millor que jo. Molt bé. Això es diu Loco Loco, animant una mica encara més el cotarro i donant-vos ànims en aquest dimecres 15 de juliol. Amunt, família, vinga! Vinga, despelote!

No cal ni presentar-la pràcticament, eh? Aquesta us la sabeu tots i totes. El més reuso del Danny Ocean. Aquest One Hit Wonder, sí senyor, sí senyor. Amb majúscules. D'aquestes de cantar-la a ple pulmó, una cançó que podria sonar perfectament a les festes del Flash on Tour. Ja sabeu que a Flash FM estem de gira cada cap de setmana portant-vos una mica de festeta pels pobles, ciutats, municipis, barris de Catalunya. Aquest cap de setmana anem carregats, eh? Per exemple, a la nit de divendres, 17 de juliol, a partir de les 11, serem a Quart, a la festa major de Quart, amb el Domènec, el Jaume Riu i l'Héctor Ortega, a partir de les 11. I el dia següent, la nit de dissabte, bueno, Empúria Brava, a les festes del Carme, amb el Miquel González, l'Héctor Ortega i també el Jaume Riu, Empúria Brava, a partir de les 9 del vespre. Per tant, escolta, ja ho sabeu, eh? Feu, apunteu-vos a l'agenda. Vinga, va, que té molt bona pinta, això. Uf, que elegant. M'agrada molt aquesta. Manuel Turizo, deleitant-nos amb això que es diu Por un pendejo no se llora. Otra más.

0: poder del ritme.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a cherfestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @cherfestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: El poder del ritme. Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis. Quatre hores de ritme mesclades per Héctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana. Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes d'1 a 5 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash. Només a Flash FM.
5: El 1518 a Estrasburg va haver-hi una epidèmia que va fer ballar la gent durant dies i dies. 500 anys després, a Catalunya, torna a haver-hi una epidèmia de ball, però aquest cop controlada pels millors. Exacte. Parlem de les festes Flash FM.
0: Flash FM porta la diversió, la música i el poder del ritme arreu del país amb les festes Flash FM. Contracta la teva o busca quan és la pròxima a flashfm.cat. Una festa no és una festa sense Flash FM. Quan una cançó és immortal,

0: Cansar.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
3: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
3: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.

És el Jay Wheeler, que ho està rebentant amb aquesta cançó que es diu De Lejitos, a més amb la versió remix, que compta també amb la veu de l'Omar Kurz. Aquesta cançoneta s'inclou doncs, en l'últim disco que ha tret el Jay Wheeler, que el va treure re fa mes i mig. Es diu La Voz Favorita, per si el voleu escoltar sencer. Està bé, està bé. Doncs aquesta és l'última cançó del disco, el De Lejitos remix, que ja et dic que ho està patant arreu del món, això, eh? Normal, perquè és més bona. És bastant bona, volia dir. Queden 5 per arribar a quarts de 2 del migdia. Estem posant-li banda sonora al teu dimecres i ara comptem amb Quevedo. Aquestes notes que sonen són les del Ni Borracho, des del seu àlbum del Baifo, que també un altre que tal para qual, clar que sí.

Aquest estiu 2AM la protagonitza la Batgirl al costat del Sebastián Yatra, que el tio està, fins i tot està a la sopa, clar, com que el tio és guapo, és un sex symbol i tal, així modela i tal, pues surten molts anuncis. Ahir, veient el partit del Mundial, van fer una d'aquestes, una pausa d'hidratació, bueno, una pausa de recaudació, i tal qual, el primer anunci, el Sebastián Yatra, allà al mig del partit, de cop i volta, que té el partit, el Sebastián Yatra, per si no, vinga, aquí el tens. Però bueno, escolta, un màquina, molt guapo el tio, clar que sí, doncs esperem que li vagi bé, li posem les seves cançons com aquesta. Sonant a Flash, escoltant el poder del ritme, passant ja 5 de quarts de 2, de 2. Anem amb Bad Bunny, això és contundent, es diu EO.

Una d'aquelles per barrejar-les fins avall de tot, d'allò que el cul gairebé toqui el terra per deixar-se tota la musculatura. El dia següent, tothom amb cruiximents. Era Booty, de C. Tangana, amb la Becky G. Bona col·labo que t'hem posat aquí, escoltant el poder del ritme Flash FM. Fixa't, perquè ara... És que ja tocava, ja tocava. Ja s'apropa al final del Mundial, eh? Igual ens desempallaguem d'aquesta...

morir a l'any 2023 i el Rau Alejandro i el Bizarrap van decidir sorprendre'ns amb dues cançons d'una tacada. Les van publicar juntes, la seva sessió, la Bizarrap Music Sessions número 56, i junt amb ella anava aquesta, aquest regalet que ens ho han fet també, que es diu Baby Hello i que t'hem posat a aquesta hora. És curiós perquè el que és la sessió, la número 56 que vam fer junts, aquesta que vam publicar amb el Baby Hello, va passar bastant desapercebuda. Era xula, a mi m'agradava, però ha passat una mica... Ja ens hem oblidat d'ella. Per tant, no te la posem, ens quedem...

0: Si te dicen que yo me estoy...
1: Aquesta cançó segurament és la demostració de que les grans cançons de reggaeton de vegades no necessiten una base, una instrumental increïble amb mil coses. Un parell de notes per aquí sota, una base senzilleta i dues veus fantàstiques, les de la Noel AA i el Daddy Yankee, amb això que es diu Addictiva. Brrr, clar que sí, mira, ja marxava el tio fent el seu so característic. Arribarem pràcticament a les dues amb Farruko i Steve Aoki, el seu Yapa que...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les dues. El Partit Socialista guanyaria les eleccions generals i ampliaria l'avantatge sobre el Partit Popular, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que va fer el seu treball de camp pocs dies després de la sentència que va condemnar l'exministre socialista José Luis Ábalos. Esquerra Republicana pujaria i obtindria el 2,7% d'estimació de vot, mentre que Junts baixaria i es quedaria amb el 0,7%. D'altra banda, novetats a l'AP7, l'autopista guanyarà un carril més en els trams més congestionats i on es concentren més accidents aparatosos. Segons avança el periòdico, l'ampliació es farà 100 quilòmetres de l'AP7 repartits en 4 trams. De moment, però, no hi ha data perquè comencin les obres. I els bombers ja han estabilitzat l'incendi forestal a Rubió, entre l'Anoia i el Bages, que ha calcinat gairebé 50 hectàrees durant tota la nit i han treballat amb una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius dels bombers. Tot plegat enmig de la tercera onada de calor i per això s'ha activat el nivell 4, el perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques. Els esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Un gol d'Oyarzabal i un altre de Pedro Porro van servir perquè Espanya derrotés França per 2-0 i arribi a la gran final per segon cop a la seva història. Ara espera rival que sortirà del partit entre Argentina i Anglaterra, que juga aquesta nit a les 9. Pel que fa al temps, avui és el pic de la tercera onada de calor. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 40 graus a punts al prelitoral de Barcelona i sobretot al Bages. La xafogor anirà menys, però a la tarda seguirem tenint alguns núvols. Ara mateix tenim 31 graus a Barcelona, 38 a Girona, 29 a Tarragona i 32 a Lleida.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Fa 3 setmanes que ho he repetint, la graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo, una cançó per la qual, per gravar el videoclip oficial, el vídeo de la cançó, doncs aquest parell van agafar el ferri i es van plantar a la illa de la Graciosa. Evidentment, doncs, el videoclip de la Graciosa està gravat a la Graciosa. No podia ser d'una altra manera. I surten per allà, doncs, ballant, cantant, tocant la guitarra, no sé què. Vaya flow que té a l'Elvis Crespo, per cert. No sé si heu vist el videoclip, però té un flow que flipes. Mira, mira. Sí, senyor. This is Flash FM. Així amb les ulleretes, la boina, porta un, com un mocador verd penjat del coll i tal, i una americana, li queda molt bé. Bueno, hem començat amb ells, amb aquesta dupla. Nova hora, són les 2:00 PM, escoltes el poder del ritme de Flash FM. Soc el Maravall i t'acompanyo fins les 4, fixa't.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Anem a escoltar aquest raper. Mira, mira, mira, mira, mira. Say my name. Que gairebé un trepitja i tot. Yeah, yeah. Comença fort, es diu Move Jo. És un dels temes més importants d'aquest estiu. Va ser el mega crack de la setmana passada aquí en aquesta casa, amb aquesta cançoneta xula, xula, que està fent èxit a tot arreu. Es diu Maladí. Que la disfrutis.

Escoltàvem Floyd Menor amb això que es deia Peligrosa, sonant en directe al poder del ritme. A continuació, ho tenim una mica de Muixca, amb Batgial, tenim Shakira i també tenim a John Summit molt ben acompanyat. Amb la veu de Fate, amb això que es diu Chica 305. Quiero

que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domena, el programa més... el programa de les tardes de Flash FM. Ei, obre bé les orelles, que cantem bingo! Barcelona, 105.7. Tarragona, 101.8. Lleida, 104.1. Girona, 99.6. I encara en queda més, però no hi caben ni amb calçador. Busca la teva freqüència a flashfm.cat per escoltar-nos on vulguis. Flash FM, portant el poder del ritme a tot arreu. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
1: Bon dia, Héctor i Gemma.
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
2: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
3: ¡Visca, Flash Matí!

Aquí teniu aquesta col·laboració tremenda d'Aïssa amb l'RVFV, es diu Muchacha. Per cert, si aquest tio, l'RVFV, el voleu veure en directe aquest estiu, ja sabeu que forma part del cartell del Xer Festival del proper 24 i 25 de juliol. I al nostre Instagram, a l'Instagram oficial de Flash FM, a partir d'avui tenim un sorteig. Per regalem 5 entrades dobles pel dissabte 25 al Xer Festival. Per tant, escolta, aneu cap al nostre Instagram i seguiu els passos, que és molt, molt fàcil, vale? Simplement heu de seguir-nos, heu de seguir també a l'Instagram oficial del Xerfest BTN, el Xer Festival, i comentar, fer un comentari etiquetant la persona amb qui anireu vosaltres, vale? Jo he etiquetat a l'Aitana, aviam si tinc sort i vol venir amb mi el dissabte del Xer Festival. Aviam si hi ha sort. Molta sort a tothom. Ja sabeu, l'Instagram, @flashfmoficial, i seguiu els passos. Anem amb el rei del Latin House arreu del món. Ell es diu Hugel i això es diu Jamaican.

És la discoteca més exclusiva de Medellín, a Colòmbia. És, li diuen, el temple del reggaeton, segons els locals. Es diu Perro Negro i li dona nom a aquesta cançó que sortia en el penúltim àlbum del Bad Bunny col·laborant amb el Colombia Fate, que és d'allà. Per tant, ningú millor que ell per fer això. Hem recuperat Perro Negro just abans de sonar Justin Quiles amb Chimbala o també Kid Voodoo, amb això que es diu Me Mareo. Sonant a Flash FM.

Clar que sí, ve de gust, així, en un dimecres lentot, tranquil·let, que estem tenint per aquí, que espero que estigui anant perfecte, genial, sense complicacions al vostre dimecres, doncs la veu del Cano entra especialment bé, clar que sí. I més amb el domini del seu afrobeat, el gènere del qual ell és un dels màxims exponents. Un màquina, això es deia Onana, sonant a Flash. Tornem a comptar amb el Pedrito, amb el Quevedo, això es diu El Golpito.

Escoltes el manual de l'Anuel AA, sonant en directe a la Camana Flash FM en aquesta última setmaneta de temporada regular en aquesta casa, però vaja, encara que estiguem ja a les acaballes de la temporada abans de començar el que vendria a ser l'estiu com a tal, estem acabant por todo lo alto, eh? Saps allò que, com els futbolistes i esportistes en general, que arriben molt tocats ja farts a final de temporada? Nosaltres no, nosaltres seguim fotent ritme com el primer dia, tu. 15 de juliol i aquí seguim, al peu del canó. Emília i Tini preparades ja amb això que es diu Blackout.

sona Psycho i l'Omar Montes, gens dissimulats amb això que es diu Arena i Sal, sonant al poder del ritme. Va, que d'aquí no res, ens donaran les 3 de la tarda. Acabem l'hora bé, amb l'Skinny Flag, Afro Loba 25, això es diu...

0: Vigo, intentant animar el cotarro en aquest dimecres de juliol i en sortint-se'n bastant bé amb aquest petitó, és el megacrack de la setmana en aquest dimecres, pues una mica enganyós, eh? Perquè, clar, tu mires el cel i dius, va, bueno, que està mig tapadot, hi ha boirines, hi ha núvols baixos, hi ha núvols alts, tal, no sé què, però fot una calda, una altra coponada de calor. Molt bé, maques, fantàstic. Vinga, va, anem amb els pitos. This is Flash FM. Que indiquen que comencem, efectivament, nova hora, l'última juntets. Ens hi hem posat a les 11, quan ha acabat el flash matí, i us duré encara fins a les 4 de la tarda, quan comenci l'interactua amb el Domènec, que ja deu estar per aquí, acabant de dinar, suposo, preparant-se per tots vosaltres i els vostres whatsapps. Vinga!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, em quedo amb vosaltres encara una bona estona, amb molt de ritme, com per exemple el de Hugel, Moving to the Sun.

Aquesta es diu La Jampa, ja la coneixes, bastant gangsta, aquesta cançó d'Arcángel al costat del Bad Bunny, una cançó que té moltes frases cèlebres al llarg de tota la lletra. La meva preferida crec que és quan l'Arcángel diu al principi de la cançó: "Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección". Molt bé, tio, molt bé. Vaya fachet del pavo. Espero que els repartidors i els carters sí que sàpiguen la teva direcció, però el tio li és igual absolutament tot. Vinga, va, passant 9 de les 3 de la tarda. Escoltes Flash FM, el poder del ritme. En els propers minuts tenim preparat una mica de BL al costat de Westcold. També la col·labo d'Emilia amb Ludmila, el No Se Ve, però... Abans d'ells, primer el JC Reyes amb això. Ara aquí com molt innocent, no? Molt tranquil·let, això. És la seva veu amb aquesta cançó que es diu Loquita. Loquita.

0: el poder del ritme. Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
1: Que viva Flash Urban!
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal. Tu vas al teu ritme i Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
2: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Brandi Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
3: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
4: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
3: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
3: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM. Si una cançó és immortal, és un hit.

notícies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana. Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes d'1 a 5 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash. Només a Flash FM.

És impossible que el cap no se te'n vagi a pensar en el cap de setmana, en el fin de, en els plans que teniu pendent, que si et fotràs una festa, que si et fotràs un festival, que si es casa no sé qui, que si hi ha un comiat de solter. Avui és que és època de festassa. Normal pensar en tot això quan escoltes el Loco Loco a Flash. Que, per cert, si busqueu festa per aquest cap de setmana, aquí al Flash On Tour, a Flash FM, estarem de festa la nit del divendres a Quart, al costat de Girona. I la nit del dissabte també serem a Empúria Brava, a les festes del Carme, en totes dues dates, amb triplet de DJs Flash FM. Dos plans immillorables. Escolta, ningú s'ho pot perdre, això. Vale? Vale? Sí? Queda clar? Queda clar? A més, la nit del dissabte també serà... Tindrem el Domena a la festa jove, cap de setmana jove, de Solsona. Per tant, també els que sigueu d'allà, solsoners i voltants, també el podreu veure a partir de les 4 de la matinada. Toma ja, vaya festada. Yeah, well...

0: És la veu del Justin Bieber, un tio que torna a estar de moda en ple 2026, Invic 2026, el tio, eh? De fet, s'ha anunciat aquests últims dies que ell també estarà present a la final del Mundial 2026. Actuarà al descans, un descans que durarà mitja hora i que comptarà amb les actuacions del Justin Bieber, la Madonna, BTS, els coreans, i la Shakira. I la Shakira, evidentment, evidentment. Mitja hora durarà el descans. Bueno, coses de la FIFA, de la final del Mundial. En qualsevol cas, nosaltres anem a lo nostre. Juan Magán i Omar Montes, ja preparats.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

en aquest cas al costat de Darell, que és aquest tio que no para durant tota la cançó de dir coses. Això, veus? Aquest d'aquí. Doncs això en la versió original. Després va haver-hi un remix amb l'Ozuna i companyia, però aquí ens quedem amb l'original. Que també és força, força bona, tot i que ja et dic, Ozuna, Nicky Jam i Anuel estaven muntats al remix, també. Però vaja, en qualsevol cas, mira, tornem a posar-nos en modo mundial. Avui, segona semifinal, a partir de les 9 del vespre, vaja partides, Anglaterra-Argentina.

la veu inconfundible del Rau Alejandro. Rau! Això es deia Diluvio, va treure fa 3 anyets, ha envellit molt bé, continua sonant fresca, continua sonant festiva. Ens agrada, molt bé. Molt bé, Xato, merci. Estem entrant ja en l'última estoneta del Poder del Ritme. D'aquí a uns 15 minutets li cedirem el relleu al Domènec amb l'Interactua. Per tant, escolta, jo et diré una cosa. Et diré, mira... Ja tinc les últimes cançons triades. Per tant, si d'aquí una estona n'has trobat a faltar alguna, ves preparant el vostre WhatsApp per demanar-li la que tu trobis a faltar, la que vulguis escoltar a aquesta hora, al Domènec. Això serà a partir de les 4. De moment, Elena Rose i Manuel Turizo amb La Semana. Vamos.

0: És el Bad Bunny, el Benito, des del seu àlbum Yo hago lo que me da la gana. Aquí es va notar claríssimament que feia el que volia, perquè li va quedar un tema xulíssim. Jo perreo sola. Vinga, va. This is Flash FM. Sonen els pitos, ens apropem a les 4 de la tarda. És moment inequívoc en què jo vaig passant, vaig deixant el relleu aquí. Doncs mira, el jefe d'equipo, el Domènec, que s'hi posa ja de ja, d'aquí no res, apareixerà per la porta de l'estudi per acompanyar-vos fins a les 8 del vespre i posar-vos totes aquelles cançons que vulgueu escoltar. Per tant, aneu escalfant el vostre WhatsApp, que ella estarà encantadíssim de posar-vos-les a l'interactuar. Vale? Vinga, jo marxo.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que ja portem més de la meitat de la setmana. Ens estem sortint prou bé. Escolta, ja és dimecres de la tarda. Demà serà dijous, ja. Quines ganes, quines ganes. S'apropa el cap de setmana. Marxem amb el Quevedo. Això es diu Ni Borratxo. Apa, bona tarda.

0: tal? Com esteu? Bona tarda, benvinguts.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Fins a les 8, un cop més aquí, a Flash FM. És Farruko i Steve Aoki, ja pa què.

0: Com ens engresca i com ens agrada aquesta nova cançó de Farruko, el tio del Pepas, entre altres importants hits, molt sonats aquí a Flash FM, ara amb Steve Aoki, aquest tema es diu Ja Paqui, Ja Paqui, Ja Paqui. Què tal, com esteu? L'Armand, Maravall, aquí marxa, salutacions de Domena, des d'ara fins a les 8, com veus deia fa un moment, comença la nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. És un molt bon moment per fer-vos del WhatsApp i enviar-nos tants missatges com vulgueu, demanant, dedicant cançons al 628-060513. Us recordem un cop més que aquesta tarda, entre tots els missatges que ens envieu, demanant, dedicant cançons, tindreu l'oportunitat d'endur-vos l'entrada doble que regalo per anar a un dels festivals d'electrònica més rellevants d'aquest país. Es fa a Barcelona, concretament. L'entrada és pel dia 8 d'agost. Ja estem parlant del Branch Electronic. Festival espectacular amb majúscules, el Fòrum de Barcelona, amb el mar, l'aire lliure i la millor música electrònica com a protagonistes. Artistes internacionals, talent emergent i una comunitat autèntica i genuïna. Demana i dedica 628-060513, 628-060513. Va, anem per feina, hola.
1: Hola, Domènec, què passa, tio, què tal?
0: Com estamos?
1: Pues mira, aquí que vamos en el coche, voy con mis hijos.
0: Sí.
1: Y, bueno, a ver si podemos entrar en el concurso este de las entradas.
0: Claro que sí.
1: Me daría una fiesta con mi hija. Pues mira, aquí se me puede poner la canción de la villa.
0: Sí.
1: Y si ya la has puesto, pues
0: no, no, no he puesto nada todavía. Estoy empezando.
1: Mi hija quería ponerte otra.
2: Si esa ya está, ponerla no está, no de Neverita de Bad Bunny, porfa.
0: Que también te la pondré.
1: ¿Dónde vamos?
2: Para el camping.
1: Vamos para el camping, ¿vale?
0: Muy bien. Muy bien.
1: Y, bueno, ya estamos por aquí, a ver si nos quedamos a vivir en septiembre.
0: Un poco de aire, por lo que escucho. Un abrazo. Adeu, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé pel camp i que a veure si em convideu uns dies, hombre. Per cert, quina xafogó, quina calor avui, eh? Això sí que és insuportable, però ja, de passada.

0: bona tarda, Sergi. Em podries posar maletí, maletí. A veure si a sort i em toquen les entrades per fer un brunchazo. Ah, de brunch, brunchazo, vale. Amb el meu col·lega Guille, ara no ho havia entès, però sí, sí, un brunchazo, un buen brunchazo festival. Apunto, evidentment que sí, el ritme d'aquest maladí d'un artista que s'ha donat a conèixer a casa nostra gràcies a aquesta cançó, que resulta ser un èxit i que anareu força sovint aquí a l'Interactua. Està molt bé, eh? Jo li dic la cançó del Malallet. Malallet, Malallet. Va, qui més? Hola, hola.
1: Oh. I vull...
0: I vull.
1: Bailando por ahí.
2: Bailando por ahí,
0: de Juan Magán. A Juan Magán. Sembla perfecte. Crec que hem pillat aquest missatge a mitges, però s'ha entès perfectament, eh?
3: Ayer lo vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con su amigo en una calle de Madrid. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Escoltes l'Interactua. Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Flash. Poder del ritme. Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
3: Come on,
4: let's go. Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
5: Flash.
0: El poder del ritme. A Flash FM ho patem a les xarxes. Instagram, TikTok, YouTube. Uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
6: Reels amb milers de visualitzacions. Les novetats musicals més destacades.
7: I la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
8: Mandanga de la bona.
0: Si una cançó és immortal,

0: Flash Matí.
1: Creus que el maladí sona als vestuaris de França després de la derrota d'ahir?
2: Maladí vol dir malaltia, no?
1: Això...
2: Sí,
1: estan
2: totalment.
1: Tots en plan...
2: Maladí. Escolta, que de fet el partit d'ahir a Espanya-França, Pedro Porro, que és un jugador del Tottenham.
1: Porro.
2: És clar, entre el David Raya i el Pedro Porro...
1: No, ja. Quin xou, eh? Porro.
2: Pedro. Quins temps, els del Pedro.
0: Flash Matí, de

0: Muchacha, muchacha, bonita, bonita. Hola, soc la Laia. Em podries posar la cançó Muchacha, muchacha, d'Aixa, IRVFV? Diu, faré molta il·lusió. Ara començo les vacances i em poguessin també m'agradaria participar en els sorteig per anar al Balanx Electronic Festival, perquè diu, m'agrada moltíssim el rotllo aquest. Moltes gràcies. Doncs vinga, que t'agrada més la festa que un tonto un llapi, de tu també. Moltes gràcies, Laia, un petonet ben gran. I aquí està, a una banda, aquesta cançó que ens demanes, Muchacha, que és un mega hit més que constatat. I t'apunto pel sorteig d'aquestes entrades dobles que tinc per vosaltres, bueno, per alguns de vosaltres, no per tothom, que ja m'agradaria, entre tots els participants que envieu, demanant i dedicant cançons per anar al Balanx Electronic Festival de Barcelona. Un tros de premi que, pel que veig, cada tarda, al llarg de tota aquesta setmana, ha despertat moltíssim el vostre interès. Clar que sí.
1: Hola, Flash, soc la Clàudia. Mira, que estic aquí a la piscina.
0: Collons.
1: Estic a Lleida.
0: Quina meravella.
1: I que fa una calor insuportable.
0: Això també és veritat.
1: I que si pots ficar la cançó de EO, del Bad Bunny.
0: I tant.
1: Que a veure si ens anima una mica el dia.
0: Aviam, gràcies. Aviam, si s'anima una mica. Més encara, del que ja està. Aquí tens, Pato.

0: bona tarda, Dovena. Soc la Natàlia, des de Santa Coloma de Gramenet. Diu, estic a la recta final de la feina per avui i per acabar-la com cal, m'agradaria que posessis la nova cançó d'Anna Mena i Lola Índigo. Te la dedico a tu i tots els flaixeros. Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, petito, absolutament, des del principi i fins al final, que és ara mateix. Ximpon. Que vagi molt bé, Natàlia, ànims. T'apunto pel sorteig del Branch Electrònic, eh? L'Interactua et porta directe a tu. Hi ha un acompanyant perquè l'entrada és doble, el Branch Electrònic. Podrà ser-hi perquè aquesta setmana, a través de l'Interactua, regalem entrades dobles per veure el Branch Electrònic Festival el dissabte dia 8 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona. Demana i dedica la cançó que vulguis, 628-06-0513, per gaudir del mar, l'aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única i exclusiva entre la que pots ser-hi. Branch Electrònic Festival, la GFM, emissora oficial. Ho sàpigues. Hola.
1: Oli, soc Raya de Vallí. Doncs mira, et demanaré la cançó del Fercho.
0: Sí.
1: La que vulguis, la més nova que en tinguis.
0: Vinga.
1: I participar a les sortes de les entradetes del Branch. Un petonet. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
1: Ens veiem en un mes, com vaig de vacances.
0: Apa, disfruta-les tu que pots i a les pilles. John Summit acompanya el Perú Bifet i aquest xic a 305.

impressionant d'artistes argentins que van fer possible aquesta cançó que hem recuperat aquesta tarda després d'un temps no que ningú la demanava. Bona tarda, Sergi. Soc el Dani des de Reus. Em podries posar la cançó Los del Espacio dedicada al meu fill Héctor, que avui està entrenant amb mi al gimnàs. Bon dimecres, perquè és dimecres. Moltes gràcies, Dani, que vagi molt bé. Bon entrenament. El ritme d'aquesta molt bona cançó, Los del Espacio, com bé us deia, on hi ha artistes com Emilia, Maria Becerra, Duki, Tiago PZK, etc, etc, etc. Ja veurem com s'ho munten pel repartiment de drets d'autors, perquè hem de posar la mà tots plegats. Home, ha generat. Jo crec que recolliran bastant, sí, home. No poden queixar, no. Tan sols 8 minuts per arribar a punt a les 5 de la tarda. Una bona cançó per fer sonar, per què no, aquest proper cap de setmana, aquest divendres, que el posarem en marxa a la Festa Major de Quart, Gironès, en Girona, a partir de 11:45 de la nit. Amb el company Héctor Ortega, en Jaume Riu i qui us parla, Sergi Domena. La primera d'unes quantes cites que tenim al llarg d'un cap de setmana força intens d'aquest estiu. Ens diuen, hola Sergi, sóc en Kevin, em podries posar alguna cançó de Pitbull, sisplau, per aguantar aquesta calor, gràcies, jefe d'equipo. Doncs mira, crec que era de Asher, però hi col·laborava Pitbull, DJ God is Falling. Asher, Asher, Asher. És un classicazo, amigo. Yeah,

0: és el nostre número 1 durant tota aquesta setmana. Va arribar i s'hi va quedar. Ja veurem si aquesta propera setmana revalida el número 1 més que ha nascut amb aquesta graciosa que posa en marxa, senyores, senyors, una altra hora carregada de ritme, sempre la carta aquí a l'Interactua de Flash FM. I entre tots els missatges que rebem avui demanant de diguen cançons, ho sabreu perfectament, fem el sorteig d'un parell d'entrades que tinc per portar-vos directes al Brunch Electronic Festival el 8 d'agost a Barcelona. Al Parc del Fòrum, concretament, una molt bona cita pels amants de la millor electrònica que escoltin Flash FM en aquest cas i que vulguin viure in situ una experiència inoblidable. Place to be, que se sol dir, Brunch Electronic Festival, Flash FM, emissora oficial. El WhatsApp de l'Interactua que espera els vostres missatges al llarg d'aquesta tarda, concretament dia 15, dimecres, i una calor que espanta, de debò,
1: Això és insuportable.
0: Sí que ho és, sí. Hola, Sergi, diu, estem aquí a la piscina, guaita que bé, veus? Rebes maco, que aquest pla que ens plantegeu, a la piscina, escoltant Flash FM. Una copi perfecta, diu, a veure si ens pots posar de l'Ejito Remix del Jay Wheeler, sisplau, gràcies.

0: quin bon rotllàs que transmet aquesta molt bona idea en el seu moment de David Guetta i l'acompanya, una veu a capçalera de molts èxits, Bibi Richard. Vinga, arrenca't, Lopeta, som-hi.
1: Ei, bona tarda, Domena. Que és dimecres, i els dimecres són de bailoteo.
0: Ah, que sí, home.
1: Vai, vull demanar-te, sisplau, la cançó de I'm Got Blue, del David Guetta i Bibi Richard, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: Te la dedico al meu amic Mendo, que és un grande.
0: És un grande.
1: Adéu.
0: Si tu dius, nosaltres ens ho creiem, evidentment. Claro que sí. Quart en punt de 6. I'm Good Blue, del clàssic de Eiffel 65. Blue, de Badí, de Badà. Hola, flaixeros. Hola, Sergi. Estic a la furgo amb el meu company Víctor. Anem cap a casa i volem escoltar Capaz de Ali Yorga, qui diu, avui és el seu aniversari. Hombre, què passa, Víctor, tio, per molts anys. Gràcies i a tope amb Flaix FM tots els dies. Gràcies.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no. Em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
12: Andorra. Flash FM 93.8.
13: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci en Desport.
14: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
15: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
16: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
17: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
18: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Contetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
17: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
13: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
19: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
13: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM. Flash.
12: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: Let's go. Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina des de Barcelona. M'agradaria escoltar la cançó d'Ai Dai de la Shakira o qualsevol altra. I em faria molta il·lusió que em toquessin les entrades per anar al Orange Electronic Festival. Diu, perquè aquest any no puc marxar en lloc de vacances i seria un bon pla pels que no podem anar enlloc, pels que no podem marxar. Bona tarda per tothom. Moltes gràcies. Doncs vinga, t'apunto per aquí i ànims, eh? Tampoc s'acaba el món, per no fer res a les vacances o no anar enlloc, però bueno, bé. Tota la nostra solidaritat amb tu, et recordarem sempre i pensarem en tu quan estiguem por ahí. Tocant-nos les boles. 3 minuts per 6:45 d'aquesta tarda. Estem de tornada després de la pausa. Aquesta cançó últimament motiva i engorila el personal, sobretot si sou fans del futbol i del Mundial. Evidentment. Per molt sobren els motius, eh? I molts hi estan agraint, especialment tot el que té a veure amb el partit d'ahir a la Esther Espósito aquesta, que veu que li va fer una batidora a l'altra i li va deixar ben cardat. Veni per aquí, hola.
1: Hola, supermega plaixeros.
0: Què tal? Com estàs?
1: Soc el Marc. Us estic enviant un àudio des de Reus. Li volia dedicar el meu àudio, aquest àudio, a Montiet.
0: Sí.
1: I m'agradaria que posessiu la cançó de Scandic de Quevedo sobre les 5:15, 5:30.
0: Està bé, això.
1: Si pot ser. Moltes gràcies. Adeu a tots els plaixeros.
0: Moltes gràcies.
1: I si hi ha algun concurs, apunteu-me, porfa.
0: T'apunto, va. Tenim concursos aquí per donar i per vendre, home.

0: com funciona aquesta cançó que no pareu de demanar-nos des del minut zero. Hola, guapos, sóc la Cristina des de Coma-ruga. M'agradaria que posessis un anamàs de Mike Towers. Se la dedico a tots els oients del programa. Moltes gràcies. Un anamàs. Bueno, unes quantes, eh? Són les vegades que sona aquesta cançó cada tarda aquí a l'Interactua i a Flash FM. I ho farà també el cap de setmana, les festes del Carme, precisament d'Empúria Brava, a partir de les 9, una hora fantàstica i màgica per una ubicació de luxe, concretament al Passeig Marítim. Al vell mig del Passeig Marítim d'Empúria Brava estàs a Flash FM On Tour amb l'Héctor Ortega, el Miquel González i el Jaume Riu. Us esperen, eh? Com cada any allà, donant-ho tot fins a altíssimes hores de la matinada, públic familiar i festa d'allò més emblemàtica i entranyable de tots els estius. Tot aquest dissabte, ja ho sabeu. I si us ve de gust, en aquest cas a Lleida, Solsona, qui us parla, Sergi Domena, us acompanyarà a la sala polivalent. En aquest cas, a partir de les 4 de la matinada. Estarem formant part del programa d'actes el cap de setmana jove, que és llarg, extens i són moltes coses a fer i a viure. I entre elles, la meva presència allà per concloure pràcticament la nit de dissabte. Serà un lujazo.
1: Bona tarda, Domènec.
0: Hola. Soc
1: Carles de Lleida. A veure si em pots ficar la cançó de The Nights, de la Vici.
0: Bona.
1: I apuntant pel sorteig les entrades per al brunch. Gràcies.
0: Moltes gràcies i que vagi bé. Som-hi.

0: Tienes que mover.
1: Bona tarda, Fly. Pues mira, m'agradaria que fiquessis una cançó de Bad Bunny, la que vulguis, que m'agraden totes, i a veure si tinc sort i em toquen les entrades del brunch. Ja que tinc moltes ganes d'anar i tampoc tinc vacances aquest any, així que em pegaria un bon festivalet.
0: Gràcies,
1: bona tarda.
0: És un molt bon motiu, una molt bona excusa, com a mínim, per no pensar-hi. Molt bé, doncs camí de les 6 de la tarda des de l'Interactuar, te tienes que mover. Mira, va, Bani, tenim tantes cançons que de vegades ens resulta complicat triar-ne una quan ho deixeu en lliure elecció. Hola, Sergi, estem a la platgeta amb la meva parella, diu Sense Nens, i ens agradaria escoltar la cançó Màquina Time. Moltíssimes gràcies, maco. It's

0: me mudo ni borracho, ni borracho, ni borracho. Aquí está Quevedo i aquesta molt bona cançó que posa en marxa la tercera de l'Interactua Aquadió del programa de peticions i dedicatòries. No me mudo ni borracho, aquesta és la cantarella amb els coros inclosos que protagonitza Quevedo des del seu nou disc. Altra de les cançons clau d'aquesta temporada. Va, esperem els vostres missatges, 628-060-513, que tenen premi al llarg de tota aquesta setmana. Sabeu que tinc cada dia una entrada doble per anar al Branch Electronic Festival. Poqueta broma el premi, eh?
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Què diu la Pili?
1: Hoy me podrías poner Hola de Tandem y si la hubieran pedido...
0: Bueno.
1: El meu àngel.
0: El meu àngel, molt millor, no?
1: Se la quiero dedicar a todos los flecheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adeu, Pili. Estiu 22. Oh, oh, oh. I aquesta cançó, que és actual i sona molt bé.

0: les nostres vides. Crec que és el primer tema que sona, no és el primer que fa ni molt menys, però sí que és el primer que sona aquí a Flash FM de Gordo.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac? Hola, soy de Sant Cugat i avui és l'últim dia de vacances.
0: Ah, sí? S'acaba avui?
1: Bé, avui volia que em posessi la de loco, loco.
0: Contigo.
1: Me tienes loco, loco.
0: Arquineo.
1: Vengas a disco a Pili y a Lleida, a Marina y a Cres de Sabadell y Laura de la Mella, para ellas. Venga, jefe de equipo, siempre a tope, que iba a interactuar y fins demà. Ah, y participar a las entradas. Dos sorteig. Venga, jefe de equipo, a tope.
0: El sorteig per les entrades del Brunch Electronic Festival, a tope. Moltes gràcies pel teu missatge, un cop més, que vagi molt bé. Locura, locura, amb aquesta cançó. 2 minuts per un quart en punt de 7 de la tarda. El WhatsApp de l'Interactua està operatiu i espera el vostre missatge, com sempre, només faltaria.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ens expliquen el següent. Hola, Sergi, me gustaría saber cuándo sale Rayos de Sol Remix. Si la pones, me alegres el día. Saludos desde San Feliu de Codines. I després m'envies un adjunt al missatge informant-me que hi ha un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaja, concretament, eh? Que s'hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. Mala notícia, per tant, eh? Vinga, va. Rayos de Sol, del Mendes i companyia. Si no m'equivoco, que podria estar equivocat, sortirà oficialment aquest divendres, però ja sona l'Interactuar.

0: Mientras actúa.
1: Quiero rayos de sol.

0: escoltes l'Interactua.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
11: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta...
12: Ui, sí! No sento res!
13: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
14: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
15: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
16: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
17: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
16: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.

0: Billy Grana, un cop és d'un tio que tenim molt ben considerat aquí a Flash of Fire. Posant moltes de les seves cançons. No totes, però moltes. Hola, soy Aiza, estoy aquí con mi familia escuchando la radio Flash FM. A ver si nos puedes poner la nueva canción de Ugel para animar un poco la tarde. Diu, son los mejores. Muchas gracias, adeu. A tu pel teu missatge simpàtic. El tema es diu Moving to the Sun, concretament, eh? Per si és que aquesta alçada hi ha algú que encara no ho acaba de tenir clar. Què més, va?
1: Hello, hello, Sergi, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé, molt bé, i tu?
1: Mira, avui m'agradaria que em posessis la cançó de Petitoa i li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. Doncs moltíssimes gràcies i molts petonets. Adéu.
0: Adéu-siau, com bé indica la seva, el seu propi títol, Petitoa, des de ja, som-hi.

0: golpito al golpito, a veure què ens expliquen. Va.
1: Hola, Fleixeros. Què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, anem fent.
1: Doncs avui vull tornar a participar per intentar aconseguir aquestes entrades per anar a l'Electronic Branch Festival.
0: Sí.
1: Tinc moltíssimes ganes. Vaig anar fa 2 anys, va ser increïble, així que m'encantaria poder portar a la meva germana, que és la meva compifiesta.
0: Compifiesta.
1: I a veure si tenim molta sort. Gràcies.
0: Adéu. Molta gràcies a tu. Adéu-siau. Molta sort. He posat el golpito a Quevedo, concretament, per il·lustrar el missatge que el que vol és aconseguir, no m'estranya, aquestes entrades per viure aquesta experiència. Branch Electronic Festival. Molta sort, eh? Parlant de festes, moltes festes i moltes tacades aquest cap de setmana. Passarem per quart per la seva festa major aquest divendres a la nit, a partir de 11:15. Estaré compartint escenari amb el company Héctor Ortega, amb en Jaume Riu. Plans sin fissures, vull dir. Molt bona tarda, Flaixeros. Diu, porto tot el dia enganxada a la ràdio perquè necessito aquestes entrades per anar al Branch Electrònic. Li vull demanar matrimoni a la meva parella en ple festival. En sèrio m'ho estàs dient, això? T'estàs quedant amb mi. En sèrio, Jorge? Què deia aquell? Sí, vaig perdent els efectes i no sé... En fi, ara ja he perdut... ja no. Bueno, prometo donar-ho tot al fòrum, fer la gran pregunta a primera fila amb la samarreta de Flaix FM posada i enviar-vos el vídeo del Sí Quiero. Joder. Feu màgia i ajudeu-me a fer el millor regal de la seva vida, sisplau. Bueno, farem el que podrem, eh? D'entrada, has fet un primer pas, que és enviar el missatge. Posem aquesta cançó per il·lustrar-ho i molta sort, eh? És una intenció, jo crec que molt vàlida i molt interessant, el que ens expliques. Mora i Setangana, som-hi!

0: intentat meditar.
1: Estàs escoltant l'Interactua de Flash FM. Demana'ns ara mateix la cançó que vols escoltar.

0: és fàcil, no és fàcil.
1: Hola, bona tarda, Francesc Fadema. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home, aquí estem fresquets avui.
1: Escolta'm, Sergi, avui et voldria demanar la cançó, la de l'Aitana, la de Superestrella. O si no, o si l'has posat, la de Traicionera, de Sebastián Yatra. Vale?
0: Sí.
1: I també posa el ninot que riu, sisplau. Vale? Ja, i la dedicatòria se la vull dedicar a una monitora que es diu Cristina Valls, al Manel.
0: Ui, que s'ha quedat a mig el missatge. Què ha passat aquí? Has despitjat el botó massa ràpid, home. Coitos interruptus. Bueno, que vagi bé. En qualsevol cas, he posat la cançó i ha arribat per una dedicatòria. Sembla que cobrem aquí les dedicatòries per segon, quan no és així, ni molt menys. Que vagi bé, Superestrella, que encara no havia sonat. Afortunadament. Hola, Sergi Domena, sóc l'Ivan López, Sant Joan de les Abadeses. Avui dimecres em podries posar la cançó Tigini, RVFV. Se la vull dedicar al Nil Bartés, Adrià Capdevila, Carles Leandro i a la Berta Salvado. Una abraçada i fins demà. Moltes gràcies, aplaudiments per tots ells. Ens recuperem aquest tema del RVFV amb Quiqui Montilleva. Sempre que monto una pista en el micro estoy...

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM. És que en coneixes una altra de millor? Som la que mana. Flash FM. Són les 7.

0: pista sobrada ben coneguts. Fa molta gràcia aquest sorollet, eh? Jo en tinc un altre similar, no és el mateix? Però quasi. Aquesta es diu La Villa. Bueno, si els mosquits estan enamorats de tu i ets dels que els hi pica la curiositat, escolta els següents consells que et dona After Bitter relacionats amb les picades precisament de mosquits, que són tendència un estiu més sense cap mena de dubte. L'entrada al repel·lent és bàsica, especialment a primera hora del matí i al vespre, que és quan més piquen, eh? Allà, a l'acecho. Després de la dutxa o de la piscina, torna't a posar repelente ràpidament. L'aigua i la suor fan que perdi efecte, cosa que no és recomanable. Si et pica molt sovint, evita perfums molt dolços o cremes amb olors intenses que siguin a l'aire lliure. El mosquit tigre, per exemple, acostuma a picar de dia, sobretot en cames i turmells. Per tant, no et confiïs només perquè sigui al matí, ok? I fins aquí els consells d'After Bitter. Ara ja saps per què piquen i què fer per reduir les picades de mosquits. Però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues amb After Bitter, la millor solució contra les picades d'insecte. Ximpun. Hola, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Què tal, maco?
0: Molt bé.
1: A veure si em pots posar aquella de l'Ozuna que diu "Dile que yo soy el que te quiere".
0: Quina meravella, que bé cantem, eh?
1: Tots quina vull dir, no?
0: Sí, i tant.
1: I també per participar a les entrades del brunch, que hi vaig anar fa un parell d'anys i està ben guapo.
0: Sí, oi?
1: La dedico a tots els flaixeros i a mon germà, que deu estar escoltant el flaix, també.
0: Ben fet que fa, també.
1: Merci, maco.
0: A tu. Adéu, adéu. Som-hi.

0: Vull que em fiquis una cançó del Quevedo, la que a tu t'agradi més, i també vull participar en les entrades al Branch per la meva mare. Gràcies.
1: Molt bé, detallats, doncs, per part meva. Molta gràcia, adéu, simpàtica. Un petó per tu i un altre per la mama. Doncs no sé si dir-te que és la que més m'agrada o no, no ho sé. Ja, és una dinàmica ja, eh? És una mecànica habitual que soni qualsevol cançó de Quevedo al llarg de les hores de programació Flash FM. Aquesta és la graciosa, el nostre número 1, petó ben gran. Hola, què tal? Sergi, sóc la Xènia. Avui m'agradaria tornar a participar en el concurs de les entrades pel Orange Electronic Festival per anar, diu, amb la meva parella, que diu serà l'últim festival abans de casar-nos. Vaya, vaya, vaya, eh? Bueno. Doncs, si pots posar, diu, algun Remember, moltes gràcies. Doncs, home, sabíem, és que el terme Remember és molt relatiu avui en dia, ja. El Remember s'entén de moltes maneres. Posarem un híbrid. Té Remember, però tampoc és un escàndol. És passable, 2010. Ina va ser una protagonista indiscutible de grans cançons al llarg de tota una dècada. 2010, concretament. Sunny's Up.

0: L'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona continua la programació del Festival Grec amb propostes com el retrat de Dorian Gray, el Teatre Romea o el número 16 dels Arcans Majors a la Sala Beckett. El 19 de juliol al Mercat de les Flors hi arriba el 30è Circ d'Hivern, la Gran Plantada de la companyia Escarlata. Més enllà de Barcelona, el 3 de juliol al 15 de novembre també podeu descobrir el projecte Perifèria Cultural, amb activitats repartides per diferents municipis de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 19 d'agost, s'hi celebra una nova edició del Festival Porta Ferrada. I a Capmany, el 18 de juliol, la plaça mossèn Eduard Simón acull l'espectacle Fast, Cuentas Corrientes. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
6: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
5: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
7: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
8: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joyce i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
9: El millor Afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: que està ben parida la cançó com ella sola, eh? Molt bé! M'alegra que me la demaneu.
1: Hola, Sergi. Mira, sóc el Josep. Estic aquí fent bricolatge.
0: Molt bé.
1: Ha passat calor. M'agradaria que em posessis el xiringo, aviam si així m'allibero una mica d'aquesta estona dolenta.
0: Segur que sí. La cançó jo crec que està especialment pensada per això, precisament. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. Estiu 22 i Henry Méndez, fantàstica. Estem de tornada després de la pausa. Ens diuen bona tarda, Sergi. Diu, quina calor. Estic a la piscina escoltant Flash FM i tot i estar a la piscina, carda una calor que no és normal. Sembla que no refresqui. Em voldria demanar alguna cançó de Vélez, si pot ser la plena, millor que millor. I de passada, apunten pels sorteig de les entrades al Brunch. Moltes gràcies.

0: quiero más, quiero más. Digui, digui.
1: Hola, Flash, soy Carfira, el tuto de Semanat.
0: Ojo.
1: Espero que leis también las entradas del Brax.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies. Vinga, salutacions pel Tutuc i Flash. Fa temps que no contactàvem nosaltres. Molta sort, eh? Apuntem, evidentment, pel sorteig que farem en breu, ja, abans d'acabar el programa.
2: Bona tarda, macos. Com estem? A veure, què t'anava a dir? M'agrada el cafè, m'agrada el ron. Així que m'agradaria escoltar la cançó de Bad Bunny de Café con Ron.
0: Molt ben lligat, això.
2: Així participar a les entrades del Grange. Que demà operen la meva parella i a veure si podem... A veure si ens poden tocar i una pequeña alegria.
0: Home, ja ho crec. Vale? Una molt bona alegria.
2: Macos, petons...
3: Hola,

0: soy Miguel Lleida. Me gustaría que pusieras la canción Muchacha, dedicada a mi mujer, y participar en el sorteo. Gracias, un saludo. Sobre la campana, participas. A seguida, algú de vosaltres rebrà el missatge que li otorga aquestes entrades, aquesta doble, per anar al Brands Electronic Festival, dia 8 d'agost a Barcelona. Entre tots aquells que al llarg d'aquesta meravellosa tarda del dimecres han anat demanant i dedicant cançons a través del programa, que de seguida arriba al seu final. Perquè de seguida s'hi posen Miquel González, Tomàs Poal, amb el Flash Urban. Una nova cita amb l'Interactua demà a partir de les 4, com sempre. Puntuals a la cita a qualsevol de les freqüències de Flash FM a través del seu streaming.
1: Hola, Sergi. ¿Qué tal?
0: Bé.
1: A ver si puedes poner el remix de Rayos de Sol, de Henry Méndez. Es una pasada con Juan Magán, Luc Ra...
0: Sí, noi.
1: Toda esta gente que va a dar el pelotazo este verano.
0: Són unes bèsties. Efectivament, de moment la tenim en exclusiva aquí a Flash FM. Es publicarà divendres, però veig que aparta moltíssim el vostre interès. Crec que és la tercera tocada aquesta tarda, per tant, apunta maneres. Rayos de Sol, versió 2026. Marxo, salutacions de Domena. Fins demà, adeu-siau.

0: arribat el teu moment.
1: Va, va, va, va.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Dios!
0: Amb Miquel González i Tomàs Toal.
1: Són les 8! Comença un nou Flash Urban a Flash FM després de l'Interactua, que demà torna el domena a partir de les 4. Hola, Tomàs Poal!
2: Miquel González, molt bona tarda a tu, a l'audiència, i avui més que mai a la Marta Garriga.
3: Hola, Marta!
4: Hola, Marta!
2: Marta, que és el teu últim Urban!
1: Perdó.
2: Tu tens ganes que marxi la Marta, eh?
1: No, jo vull anar de vacances.
2: També és veritat, sí.
1: Ens arribem de vacances!
2: Vamos! Sense la Marta, oh!
1: Però al setembre vindràs, Marta?
5: Oh, i tant que sí!
1: Bueno, si ens renoven el programa, demà ho sabrem.
2: Sí, és veritat.
5: Ah, jo pensava que sí, no?
2: És que hem rebut moltes queixes d'oients i tal, que potser... Sí. Bueno, potser...
5: Contra mi, sobretot les queixes, no contra vosaltres.
2: Potser ens hauràs de contractar tu a nosaltres, la propera. Sí.
1: Bueno, demà tenim l'últim programa i demà tenim moltes coses.
2: Sí.
1: De moment, però, anem a fer el penúltim programa.
2: No
1: l'últim de la Marta.
2: No tens res preparat, què dius?
1: Avui dimecres és l'últim dia que tenim a la Marta Garriga. Hola, Marta! Ara estic llegint el guió, vale? Avui parlem dels pèls.
5: Sí. Però a on?
1: Ens agraden, ens molesten, ens generen rebuig, aixelles amb pèls, els pezones, cames depilades o no, els nois depilats o no, les noies depilades o no, viceversa. Bueno, ja podeu començar a trucar, vinga, va.
2: Exacte, també zones sensibles, els genitals, el cul. Hi ha molta gent que li encanta depilar-se el cul, tot allà ben curadet, sense pèls.
5: I hi ha gent que li agrada anar ben pelut.
2: Sí,
5: ben peluda.
2: Sí, sí. Bueno, los ositos, típics catxes en plan superpelosones, sí, sí.
1: Noies depilades sí, noies depilades no, o homes depilats sí, homes depilats no. Bueno, que us doni la gana, vinga, ja podeu començar a trucar.
2: Exacte.
1: El telèfon ja està disponible.
0: 93 545 68 68.
1: Què guanyarà, pèls sí o pèls no?
5: Jo crec que guanyarà que no, però...
2: Tu creus que guanyarà pèls no?
5: Sí, però a vegades la vida te sorprende.
2: Jo crec que guanyarà el sí, en el sentit que la gent dirà que cadascú faci el que vulgui, però molta gent dirà, a mi personalment no m'agrada les aixelles, saps? Coses així.
1: Ja veurem. Ja podeu començar a trucar.
2: Déu-n'hi-do.
1: I si voleu, també podeu demanar bromes telefòniques.
2: No. Sí, podeu fer-ho. El 699-69-69-69 és el nostre número.
1: A mi ens un WhatsApp, va.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Comencem?
5: Vamos. De una.
0: De 8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això sí, la graciosa. Quevedo i Elvis Crespo al Flash Urbà.
1: Creieu que el programa d'avui serà graciós o hi haurà baralles i polèmica per tema dels pèls?
0: Avui hi haurà baralles i polèmica.
2: Entre feministes sí. I machirulos, segur.
0: Dios!
1: Ara,
0: per favor. Pèls sí o pèls no?
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola, Tana de Collsospina. Bona tarda.
4: Hola.
0: Com estàs, guapa?
4: Molt bé, acabo de treballar, por fin, he plegat.
0: Molt bé, Tana.
1: Ja tocava, reina.
4: Por fin.
0: De què treballes, bueno, Tana?
4: Doncs estic a l'hostaleria.
0: A l'hostaleria, molt bé.
1: Molt bé, sí. Les millors pizzas les fa la Tana, eh?
0: Va ser que no.
4: Bueno.
0: A veure, Tana, pèls sí, pèls no?
4: Vale, mira, jo us dic pèls sí i pèls no.
1: Ah, o sea, bona resposta, les noies, Tana, gràcies.
4: Per mi, pèls no, o sigui, el làser. ¿Vale?
2: Vale.
4: Pero el noi a mí me agrada tal cual vino al mundo.
0: Molt
4: estupendo.
2: T'agrada peludet.
4: Sí, sí, sí. Me agrada que tenga su pelo en el pechito, su pelito ahí, en el culito, donde lo tiene que tener, en el sobaco, por supuesto.
0: També. Els ous també.
4: Ah, també, també.
2: Però quan es xupes no se te quede alguna a la boca així.
0: Per favor!
2: És una pregunta.
1: És com una sopa de fideus, eh?
4: No, hay que pasarlo bien, hay que hacerlo bien.
0: A l'hora de fer una fel·lació, per tant, apartes el pèl.
4: Tampoco estoy con un oso, entonces, bien. Ah, no, però jo li vaig demanar, sisplau, no t'apilis mai perquè estàs molt maco així i em depilo jo i ja està.
1: Sí, però el penis sí que se l'afaita a vegades.
4: El penis, però no, ell diu que retalla una mica perquè no creixi com a volum, saps?
0: A les tisores... Un césped, no?
1: Sí, a les tisores de cuina.
4: Pero a mí me gusta así rizadito.
0: Ah, vale.
1: Bueno, una respuesta molt conservadora, realment, la típica. ¿Veus? De que la
4: no,
1: mujer
4: però no... Però en canvi la noia, sí. Bueno, perquè la noia, pues...
2: La noia què?
4: És més higiènica, sigui depilat, perquè...
0: Per tu.
4: Suem molt.
0: Sí. Per tant, tu al sobaco te'l depiles.
2: Els homes no suen.
1: Però quina resposta de pinga. Tu has estudiat. Si no tens l'ESO, què estàs dient?
2: Al final del programa us diré si és higiènic o no és higiènic.
4: Ara. Però ara passa un col·lega amb la ràdio posada saludant-me.
0: Per tant, tu el sobaco te'l depiles, Tana.
4: No, jo, i tant, el sobaco, l'espinilla i abajo.
0: I el xupino també, doncs.
4: Xupino.
0: Sí. Molt bé.
4: Con el Philips Lumea, que va divino.
1: Què és això, perdoneu, el Philips Suneo, què és?
2: No ho sé.
4: No, Philips Lumea és un làser que te l'haces tu misma.
0: Ah, sí? Nena.
1: Blanc Juan Palomo, molt bé.
0: Molt bé.
4: I ja no sale más, és fantàstico.
0: Que bé.
2: Molt bé.
4: Lo recomiendo.
0: Molt bé.
1: Pásame referencia, reina.
0: Gràcies, Tana, que vagi bé.
4: Vale, guapos, bona tarda.
0: Adéu. Ai, mira, i de la Tana passem a la Jana.
1: Hola.
0: Hola, Jana.
2: Hola.
1: Jana.
0: Jana.
2: Ai, ai.
1: Ens té en stand-by.
0: La Jana de Girona ens ha penjat.
1: Oh, no.
0: Bueno, hola. Hola, Jana.
2: Jana.
0: Jana.
1: Està al túnel del Cadí.
0: Jana de Girona, a veure, pèls sí o pèls no?
5: No, zero, total.
0: Zero pèls.
1: Baixa la ràdio, porfa, Jana.
5: Vale, ja.
2: Però tant tu com la teva parella, no com la Tana.
5: Cap, res. A veure, una miqueta de braç o una miqueta de genolls per avall, vale. Però...
2: Vale, res, de genolls cap amunt, tot net.
5: Tot net, perquè per menjar fideus xinos ja vas al xino, no?
0: Dios!
1: Molt bé, Jana. Però llavors els homes tampoc, ni les aixelles, ni el pit, no t'agrada pèls en lloc. Tu prefereixes com un bebito, eh? Todo depilado.
2: Jana.
0: Bueno, Jana, perfecte, gràcies.
1: Per favor, quina connexió de merda és aquesta.
0: Sí, sí, de veritat. Bueno. Doncs vinga, va, pèls sí o pèls no, vinga.
3: 93 545 68 68.
0: I entre totes les trucades...
3: Yo lo curo.
0: Regalem entrades per anar al Brunch Electronic Festival.
1: Vamos.
2: Quin dia?
0: Doncs serà el dissabte 8 d'agost.
1: Un dia molt guapo amb un cartelote increïble d'artistes, eh?
0: Heavy, perquè estarem a Barcelona, Mar, Sol... I un festival que reventarà al Parc del Fòrum. Què més vols?
1: Què més voleu? Us ho dic
2: no es pot demanar res més.
0: Clar. Els dies 7, 8 i 9 d'agost arriba el Brunch Electronic Festival amb Electrònica de la Bona, artistes internacionals a talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa.
1: Sí.
0: Al Flash Urban regalem entrades. Has de trucar-nos i dir-nos pèls sí o pèls no. I ja està, així de fàcil.
1: Així de senzill. També volem una mica d'argumentació, eh? Una resposta més o menys elaborada i la que més ens moli, doncs, entradites for you.
0: Doncs sí.
2: Alguna anècdota així tontorrona.
0: Brunch Electronic Festival, bé sí. Flash FM, som emissora oficial. Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Margui.
0: La Margui.
2: Ai, que maco.
1: Margui Simpson, com la filla de Homer.
0: Margui. Molt bé, Marc. És com Margarita, però pifa.
7: Dones ni homes?
0: Sí. Res de pèls, eh?
1: Zero patapelo.
7: Nada, zero.
2: Tu te depiles al 100%, Margui?
7: Digue'm?
2: Tu te depiles al 100%?
7: 100%.
2: I a l'hivern també?
7: Només al cap.
2: Només pèls al cap. A l'hivern també te depiles?
7: Digue'm?
2: A l'hivern.
7: Tota.
2: Ah, vale, tota. Vale.
0: Vale. Per tant, tu vols estar amb un home que sigui depilat de cap a peus?
7: Està depilat de cap a peus.
0: Ah, bueno, cap sí, no. Al cap no. O sigui, per tant, no t'agraden calvos.
1: Clar.
7: Claro.
0: No t'agraden calvos.
2: Ui, doncs pues Espanya crec que és el país amb més calvos del món.
0: Dios!
1: Sí, i diuen que la tenen més gran, els calvos.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Els calvos la tenen més gran?
1: Diuen que generalment és així.
2: Ah. Bueno, te pots quedar calvo per tindre molta testosterona.
1: Aquí està.
2: Potser aquí està la cosa.
0: Vale, vale. Bueno, que truqui un calvo i en sigui qual li mades la tita.
1: Hòstia, sí, eh?
0: Vale.
1: Tinc curiositat, ara.
0: Com? Perdona?
1: Disculpa.
7: Pels al col, zero.
0: Vale, pels al col, zero.
1: I els homes tampoc a les aixelles, eh? Matitzem per si de cas.
7: Tampoc, zero. Tampoc, mm-hmm. Tampoc.
0: I bueno, si veus una dona amb pèls al sobaco a la platja, Margui, tu què penses?
7: Pues me da un poco de repelús, la verdad.
0: Dios!
1: I si veus un home amb pèls al sobaco, també et dona repelús o és més acceptat per tu?
7: Bueno...
2: No, ui, no, i aquesta diferència?
7: No em fa tan repelús, però els prefereixo depilar.
1: Estem pocs acostumats. Jo també ho dic, a mi em fa repelús una tia amb pelos al sobaco. Ho sento, Dios! ho admeto, però ho respecto perfectament. Si ella vol ser lliure,
7: sí,
1: tal,
7: sí,
1: però a mi em fa cosa.
7: Jo ho respecto també, eh?
1: Ho sento a tots.
7: Vull dir, cadascú amb el teu cos fa el que vol. El que però, passa que, bueno,
0: però si vas a la platja i veus una noia amb el sobaco amb pèls, tu, Margui, penses... Bleh.
1: Li diu, atrás, perro flauta!
0: No!
1: Sal d'aquí!
2: És que us anava a dir, també, podeu decidir no mirar i ja està.
1: Totalment. Claro. No, és que per això dic que és una cosa que a vegades tu trobes, Marta, és com claro. Quan mires un cul sense voler, tu
2: sí,
1: trobes.
2: Sí, jo abans no me depilava.
0: El sobaco?
2: Sí.
0: Diu...
7: No.
1: Li vam obligar a nosaltres.
0: Gràcies, Margui, que vagi bé.
7: Adéu.
0: Com està avui la polèmica servida, eh? Molt bé.
1: No, una cosa, la penya molt, molt rotllo que no deixa els pèls a l'aire, eh? Ningú.
0: No. Hola, bona tarda.
8: Hola,
0: com et dius?
1: La meva, qui és?
8: Lídia,
0: des d'on ens truques?
8: Des de Taradell.
0: Molt bé, Lídia de Taradell. Pèls sí o pèls no?
1: Taradell.
8: Pèls, sí. Contra més llargs, millor. I que pugui fer una trena.
1: Però a on?
2: Al cony?
1: Al xochi-dochi?
8: Sí, exacte.
0: A tu t'agraden pèls al xixi?
8: Està divertit, home.
2: No, que està bé, està bé. Te'ls
8: pots anar tenyint.
2: És veritat.
1: Això és cert, sí.
0: Tenyir-te els pèls al xixi? En quin moment?
2: Sí, però pots. Te vas acabar
8: amb mi,
2: que sí.
8: Em porto blaus ara mateix.
0: Què?
2: Ai, m'encanta, Lídia!
0: Per favor!
2: Però que és guai!
1: És una forma, per exemple, ara que és el Mundial, d'animar el teu equip. Si vas a Argentina, blau i blanc, saps? Està molt bé.
2: Exacte.
0: Sí.
8: Avui me'l tenyeixo de vermell i groc.
0: Ah, molt bé.
2: I qui serà la persona afortunada? Que te veurà...
8: Doncs has d'estar molt obert de ment, perquè t'agrada.
0: Com es diu? Com es diu?
1: Sí, com es diu la persona que et xupa els pèls?
8: Adrià.
0: Ara meva. Molt bé, l'Adrià.
2: L'Adrià es depila?
8: Sí, ell sí.
2: Vaya,
8: calvo Adrià. Com una rata.
0: Ah, és calvo i es depila tot el cos.
1: Com una rata.
8: Exacte, sí.
0: Vale, molt bé. O sigui, tu ets perro flauta i ell és pijo.
1: Sí.
8: No, jo soc...
0: Com va?
1: Què ets tu?
2: Anna Edi normal?
0: Dios!
8: No,
1: Anna Edi
8: normal. Anna Edi normal.
2: No.
8: Anna Edi... No sóc perro flauta, m'agrada...
0: Vale.
2: Sí, és una persona creativa.
0: Sí, que es depila...
8: Exacte, clar, experimento.
0: Que es pinta el xotxo. Que es penyeix el coi.
1: I es fa trenes, fins i tot, ho ha dit. Sembla Bob Marley,
8: sí,
1: eh?
8: Sí.
2: La que puede.
1: Bob Chirla.
0: També et fas trenes al sobaco, Lídia?
8: No, els del sobaco no per higiene, saps?
1: Però també és higiènic, també.
2: A veure, amb el pè, o sigui, sí que és veritat que a la zona on hi ha pèl s'acumula més suor, però el pèl no és antihigiènic. La naturalesa és sàvia i si tenim pèl és per algo.
0: Dios!
8: No, home, clar, sí, però per higiene personal meva, eh? A mi m'és igual si els altres ho porten o no.
0: Molt bé, Lídia, molta gràcia, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, carinyo, que vagi bé.
0: Ja sabeu que podeu demanar bromes telefòniques, si ho podeu fer-ho, enviar-nos un WhatsApp ara mateix, va!
3: Envia'ns un WhatsApp! 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
3: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
2: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
7: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa allò que entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
8: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
9: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i tu.

0: Això sí, muchacha. Aissa, R-U-F-V, al Flash Urban. Muchacha.
1: Estava la muchacha.
0: Avui estem parlant sobre pèls sí o pèls no.
1: Cuidao.
0: Dios.
1: I de moment va guanyar el pèls no, no? En general.
2: Sí. En les dones. Sí. En els homes és igual. Ah, però calvos no.
1: Bé.
2: No entenc jo ben dit, aquestes Marta. Lògiques.
0: També però volem, vale. Volem confirmar si els calvos la tenen gran. Que truquin calvos i diguin sí. quan li medeix la tita, vale? I veurem a veure si els calvos els hi medeix gran o no, saps?
2: Prioridades. Exacte. Però també ha de trucar gent amb pèl i dir quan li medeix per comparar-les, no?
0: Ah, bueno, clar, sí. Molt bé, Marta. Sort que és la tia del programa. Gràcies.
2: Sí, és que falten estrògens aquí.
0: Per favor.
1: Sí, el Miquel i jo tenim molt de cabell, eh?
0: Molt, la veritat és que
1: tenim
0: sí.
1: Tenim un cacauet.
2: La tenim peti, exacte.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: Com et dius?
1: Ara meva.
3: Jo, Laura.
0: Laura,
3: des... Irina.
0: Laura, Irina, des d'on ens truqueu?
3: Des de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: I pèls sí o pèls no, Laura, Irina?
3: Sí, sempre.
0: Sempre.
1: Però amb, els dones, sempre. Amb les dones i els homes o només amb, la, amb els homes?
3: Jo respeto que les mujeres lleven, però jo no lo comparto. Però los hombres sí, sempre.
2: Ah, vale. Llavors no és sempre. És, si és un tio sí, si és una tia no.
1: Dios, la Marta sobre és personal.
3: Pero en hombres siempre.
0: En hombres siempre.
2: Vale. Más macho.
0: Vale.
2: Uy, más macho.
0: Uy, a tu agradan machos, ¿eh?
1: De unido.
0: Machos, machos.
2: ¿Y qué es lo que fa? ¿Qué es lo que te agrade de un hombre pelut?
3: Es que sin pelos no mola.
0: ¡Dios!
1: ¿Pero qué te agrada? ¿Fer besitos a los cabellos? ¿Arrinchularlos?
2: ¿Olorarlos?
3: A ver... Rizados no me gustan porque tuve una experiencia y no...
2: ¿Qué va a pasar?
3: Gusta, me gusta que lleve un degradado.
0: ¿Un degradado?
2: Ah, esteu parlant del cap.
3: No.
0: Vale, perquè els ous, per exemple, depilats o no?
2: Hi ha degradados als ous?
1: Hòstia, suposo.
0: Ah, sí?
1: Clar, com una part sí i una altra no.
3: Arriba sí, donde el pubis, degradado. Vale. Abajo me da igual, como no toco.
0: Vale, vale.
1: Déu-n'hi-do, la Irina.
2: O sigui, sabeu quan un tio va a una barberia i se fa com dos línies aquí al cantó i se fique...
0: Em sona d'algú.
2: No sé què.
0: Em sona vale. d'algú.
2: Tu creus que hi ha gent que s'ho fa també a l'entrecuix?
0: A l'entrecuix?
3: Sí.
2: Que se fiquen ahí. Ashley.
1: Sí. Ai, no, que horror, Déu meu senyor. Gitanada històrica.
2: Al colló dret.
0: Per tant, a la Irina li agraden les tites amb pèls.
2: Irina o Laura, quina de les dos?
0: Eh?
3: Yo, a mí me gustan con pelos. Bueno, ya también.
0: Molt bé, gràcies, que vagi bé.
1: Venga, noies, adeu.
0: Avui estan trucant moltes noies. Està molt bé, però també que truquin nois i diguin a veure que si... O no, saps? No sé.
1: Sobretot tema de noies amb els pèls a les aixelles, que sabem que és un tema polèmic, bla, bla, bla.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Sergio.
4: Sergio,
0: des d'on ens truques?
1: Quina por.
4: Sabadell.
0: Molt bé. Pèls sí o pèls no, Sergio?
4: Pelo no para las chicas y para los chicos, bueno, cada uno como quiera. Yo personalmente no.
1: Vale, ell diu que
2: el no. El tío como quiera, pero la tía no.
1: Clar, Sergio, aquí estàs cuivint a la dona, eh?
0: Ay, ama, chirulo.
2: Pero Sergio, ¿tú depilas los huevos?
4: Yo digo lo que me gusta, no estoy obligando a nadie. No, Sergio, no. Digo lo que me gusta a mí.
2: Claro, y no, vale. está bien. No, ¿tú no te sabem... depilas?
1: No sabem si tens parella, Sergio, imagina't que tens una cita, vale, i te viene un pibón de tia, rollo Megan Fox, tal, i de repente se quita la Rebeca i veus allà els pèls de les aixelles. ¿Seguirías intentándolo con ella esa noche o no?
4: Sí, eso no es tan importante, las citas no son tan importantes.
1: Ah,
0: vale.
2: Ah, solo el coño.
1: Solo el chochi-dochi.
4: Bueno, si tuviese, también hay chicas que tienen un poco, como así, un poco de barba, eso sí que me da más grima, ¿ves?
0: Ah, bueno,
4: como pelito.
0: Bueno, es que,
1: Dios.
0: Y bigoti.
2: ¿Y por qué? No, que sí.
1: Es veritat, ja.
2: O sea,
4: bueno, es verdad. Hay chicas que tienen más bigote que yo, a ver.
0: ¡Dios, por favor!
1: A lo Hitler, eh?
2: Però una cosa, vull dir, la gent és conscient que després de la pubertat a nosaltres també ens creix pèl, no?
0: Ah, sí?
1: Clar.
2: Sí.
4: Que sí, pero bueno, yo solo estoy diciendo lo que veo, la realidad que veo yo.
2: Pero tú te depilas o no te depilas, Sergio?
4: Yo sí, yo me depilo entero.
0: Ah, tot, vale. Els ous també.
4: Menos la cabeza.
0: Menos
4: sí,
0: la cabeza.
4: Todo.
1: Sergio es como una anguila, ¿eh? Eres triatleta y tal, o que eres deportista.
4: Bueno, lo era, ya no.
0: Ah, vale. Vaya deportista.
1: ¿Cuál era tu deporte? Ser machirulo, ¿no? Porque lo has conseguido muy bien. Toma la medalla de oro.
0: Molt bé, està guanyant el sí
2: a les noies.
0: A les noies. Els nois, en plan, que suda.
1: Jo, mira que no sóc políticament correcte, però he de dir una cosa i recalcar. Si us plau, no dieu... Les dones no... i els homes el que vulguin, perquè queda una mica com que les mujeres en la càrcel han de fer el que vulguin.
0: Dios!
2: I és bastant restrictiu per nosaltres i pels tios és com, bueno, ok.
0: Bona tarda.
2: Llibertat.
1: Ben dit, Marta.
0: Hola.
5: Hola.
0: Ha aparcat el cotxe.
1: Sí, no, vaya cambio.
0: Com et dius?
5: Toni.
0: Toni, des d'on ens truques?
1: Des de Port.
5: Des de Sant Martí Sesgueioles.
0: Pèls sí o pèls no, Toni?
1: Dios, ho dirà.
5: Jo et diria que pèls no a el que és axil·les i el cos en general.
0: Vale.
5: Però el que és el cunyet, doncs m'agrada que hi hagi una mica de pèl.
2: Ah, molt bé. Però una mica en plan, tot però retalladet o tot rasurat i sol la línia del mig, peluda?
5: La línia del mig és molt top, però...
1: La línia del mig, cuidao, eh? Està molt bé, és veritat.
5: Sí, sí, és molt bèstia, molt bèstia.
0: Sí, ho trobes sexy i tot, Toni.
5: Molt, molt.
0: Vale.
1: I si no, també t'agrada com la gespa d'un pitch empat, no? Que hi ha molt, però tampoc tant.
5: També, també, també.
0: Sí, el Toni és del plan de si hi ha pèl i alegria, li agrada, li entra bé.
1: Però estètic, ha de ser amb rotllazo, saps? Ha d'haver un look, vale. Un look de conyo.
5: Exacte. Sí, sí, si hi ha look, millor. Si no, bueno...
2: I tu te depiles?
0: Els ous?
5: Sí, els ous, sí.
2: I el cul?
5: El cul no.
2: Ah,
5: el cul,
2: vale.
0: No.
6: Tomba.
1: El cul no. Vale.
0: I vale, el sobaco?
5: Vale. El sobaco només quan... Quan sé, per exemple, que vaig a un festival o alguna cosa, que em treu la samarreta i aixequeu els braços, llavors sí que me'l depilo.
1: Vale. Mira-lo.
2: Vale, o sigui que és un senyor previsor.
5: Sí.
2: Molt bé, Toni,
5: sí,
2: molt bé.
0: El Toni ens cau bé.
1: El Toni, sí, no sí perquè no ha sigut restrictiu, això m'ha agradat, saps? Ha sigut molt, molt,
2: molt bé,
1: obert
2: Toni.
1: I molt
0: però clar,
1: bé.
0: Tu els ous te'ls depiles d'una manera que és com a tu t'agradaria un xumino, m'explico?
2: Amb la línia al mig.
5: Sí, no, amb la línia al mig no.
0: Però rotllo ben, com césped, no? Ben, ben maco.
5: Exacte, com césped. Vale. Em poso cabezal i tot a la maquinilla.
0: Molt bé.
1: Ara, cabezal, eh? És molt estètic, el Toni. Molt bé. Mm-hmm.
0: Molt bé, Toni. I les cames te les depiles?
5: No, les cames no.
0: Vale.
2: I no, si una tia portés les cames sense depilar?
0: Dios!
5: Uf, una mica just, llavors, eh?
0: A la jungla, hombre, què és això? No.
2: Una mica just. Per què? Però si les cames no suen.
5: Ja, però m'agraden finetes.
2: Ah, vale.
1: És un component estètic i subjectiu. Al final és el gust del Toni que, mira, es pot entendre.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Vale, vale.
0: Gràcies, Toni, que vagi bé.
1: Adéu, Antonio.
6: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
7: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Quina és la millor platja de Catalunya?
2: La millor platja de Catalunya és la banyera de la Russa, que està per Calella de Palafrugell.
1: Ah, sí? La banyera de la Russa, es diu la platja.
3: És mi banyera, bienvenido. Bienvenido a mi banyera. Aquí cliente siempre satisfecho.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Manuel Turizo i la bachata, que ens hem ballat ara mateix. Molt bé.
1: No paràvem, eh? Vaya ritme.
0: Sí, sí.
1: De l'algoritme.
0: Sí, sí. Pèls sí o pèls no?
2: 93 545 68 68.
0: Què dirà la gent?
3: Pues de moment la resposta no sorprèn a ningú. Les dones han d'anar depilades i els homes no han de ser calvos, però han de tindre el cos depilat. No, ah, és igual, els homes és igual, han dit, en exacte general.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Pere, de Llinars.
0: Pere, sí o no, amb pèls?
4: No, sobretot a l'estiu.
0: Però parles d'homes o de dones?
4: D'homes.
0: D'homes.
1: Ah, d'homes en general i també les dones o en el teu cas només els homes, que no t'agrada?
4: Bueno, les dones una mica en general, a l'estiu, que és quan més calor fa, doncs... Pues...
3: Tothom depilat.
4: Todo fuera, por favor.
0: Vale, però també per la gestió de la suor, suposo, de la pudor i així?
4: Sí, tot això, sí.
0: Uh-huh. Vale. Per tant, tu et depiles tot, Pere.
4: Jo de tant en quant, no sempre, però de tant en quant, sí.
3: Ah, però llavors, si dius que tothom ha d'anar depilat...
1: Déu-n'hi-do.
4: Vull dir, jo em depilo quan veig que això m'ho tret tot i vaig, sobretot a l'estiu, sempre.
3: Ah, vale, vale.
0: Molt bé.
4: Menys les cames.
0: Menys les cames.
3: Vaja, ja, hay matices.
1: Ara.
3: Vale,
4: sí,
3: bueno.
4: Sí, sí.
3: Vale,
0: i a tu, una noia, t'agrada depilada o sense depilar?
4: A mi normalment m'agraden depilar, però bueno, si no els depilés, tampoc passaria res, vull dir, ja.
3: Molt bé, Pere.
1: Però en lloc, a les aixelles també, Pere.
4: Sí, perquè al final, si no és molt desagradable, vull dir, també anem als homes, al final, vull dir, també pot passar al revés, no?
3: Molt bé, Pere.
0: Molt bé, Pere, moltes gràcies, tio.
1: Merci, bro.
3: Besito.
0: Hola, qui ens truca?
5: Hola, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás?
3: Cuánta energía.
5: Selvático, dime selvático.
3: Selvático.
1: ¿Pero qué es aquest nom de pinga?
5: Salvatge en italià. Poca cultura teniu.
3: Idiomas, querida.
1: Selvático.
0: No, no, sí, sí, bueno. Selvático, pels sí o pels no?
5: De tot, lo que llegui, lo que llegui.
3: Tu menges tot.
5: Home, cagón de, si ja peles, te li faig trenetes, que això ja ho hem fet una vegada.
0: Ah, sí?
1: En sèrio?
3: Molt bé.
1: Per favor.
3: Tu te depiles, Salvatico?
5: Ah, pues a temporades, depèn la temporada. Depèn si hi ha guerra o no hi ha guerra.
0: I ara mateix estàs en guerra?
5: Ah. Pues, de moment estic en guerra estos dies, és veritat.
0: Ah, o sigui...
5: He acabat amb una, però hem acabat en guerra. Hòstia, pues hem acabat malament, però bueno.
0: Dios!
3: Per què, que ha passat, Salvatico?
1: Salvatge.
5: Pues escolta... Últimament, mira, tu com a dona potser m'ho aclariràs.
3: A veure.
5: Que no sé què passa, que totes les trobo, que totes tenen problemes depressius, mentals... No ho sé, xec, totes estan amb medicacions i no sé què. Dic, feu esport, feu algo, no cal medicar tant.
0: Dios!
3: Però, sí, sí. A veure, Salvatico...
0: Dius que totes les dones que has estat han estat amb medicació.
5: Últimament les que trobo totes tenen algun tipus de trastorn.
1: Què vol dir les que trobo com si fossin ous de Pasqua? A veure, a les que coneixes, les que quedes, no?
5: A veure, jo no tiro la canya i pesco. Jo vaig a caçar, jo vaig amb l'escopeta i la que surt li fototiro.
0: Per favor!
3: Salvatico, sisplau.
0: Per favor, què dius, Salvatico, tio?
3: A veure, una cosa...
1: Algú li posi una canya.
5: No, home, no. Això és la guerra, això és com una guerra. Jo n'estic buscant una pels moments dolents.
3: Mira.
5: I mentre no la trobo, pues passem els moments bons.
0: Barallat amb aquest home.
1: Sí.
3: Déu em salvi de creuar-me al Salvatico i que me pegui un tiro, perquè és que mare de Déu. Sí,
5: no,
3: a veure...
5: Lo dia que vulguis anem a pasturar.
3: No, jo amb tu no vaig a cap lloc. Jo amb tu no vaig a cap lloc. Havies començat malament. Pues, escolta una cosa.
5: De mi que de molts altres. Però
0: home, si dius que vas amb una escopeta a buscar gent...
3: A casa, ens estàs ficant a les dones en un rol de presa que has d'anar a buscar i a capturar, doncs que les dones acabem amb antidepressius i ansiolítics.
1: Però un moment, ha dit, les dones totes tenen problemes mentals.
3: Perquè els homes no.
1: Que es prengui, que facin esport o algo, ha dit.
5: Mira,
1: les està dient gordes a sobre.
5: Escolta, jo les que trobo que estan més centrades són les de 45 per dalt.
1: Però tu quants anys tens, Selvatico?
0: Clar, quants anys tens?
5: Jo ara vaig pel 36.
1: Mare meva!
3: No, escolta una cosa.
1: Pots madurar.
3: Digue. Una cosa, primer de tot, anem a normalitzar, vale, que hi hagi persones que tinguin problemes.
5: Claro que sí.
3: No, calla. Salvatico, calla!
0: Pots callar i escoltar la Marta, Salvatico?
1: Sobre interromps, mare Dios meva.
3: Anem a normalitzar que hi hagi persones amb problemes de salut mental, igual que hi ha gent diabètica i hi ha gent amb
0: bomba
3: atòpica i amb altres coses, vale?
0: Ara!
3: Després, no té, no hi ha cap problema en prendre psicofàrmacs, que pa això estan, per a que ens ajudin amb els problemes de salut mental.
5: No, el
3: calla, igual que els diabètics se prenen la seva insulina. I després, està molt lleig que parlis així les persones. I més de les dones, no. Perquè és que, a veure, serà que no hi ha tios que no, no tenen problemes escolta, de salut mental? Tios, que els tios trien més en anar a buscar ajuda.
5: Són persones. No, jo parlo de les dones perquè és el que em trobo. Si fos gay, pues me trobaria homes, suposo, i també et diria, pues últimament els que em trobo estan depilats.
0: A veure, Salvatico, espera, un moment. És que ens estem desviant i, clar, sobre, i al final desviat sóc jo, saps?
1: Rebran els gais, por favor.
0: Per favor! A veure, Salvatico, ens estàs dient que... Ens estàs dient que tu has estat amb noies i totes les noies que has estat últimament no estan bé i prenen antidepressius.
1: Estan turullos.
5: Sí, no, el problema dels antidepressius, que trobo jo que els recepten molt ràpid, és que són... bueno, jo trobo que són superaddictius que després per deixar això pentinet.
0: Bueno, però això és un altre tema, Salvatico, tio. Un moment.
5: Vale,
0: i una cosa, tu no pots fer la reflexió, vale. Potser el que necessita ara mateix antidepressius ets tu?
1: Ben dit.
5: No, al contrari, jo m'he de prendre algo per relaxar, que sempre vaig massa pujat de revolució, mano.
3: També n'hi ha, també hi ha medicació que te relaxe.
1: Sí, se'n diu un cop de puny a la boca, eh? Se'n diu un cop de puny de la Marta, vale? En tota tu boca, bro.
0: Per favor!
3: No, jo, o per sort o per desgràcia, jo no pego a ningú.
1: Bueno, bueno.
3: A menys que m'ho demanin al llit.
0: Per favor.
3: És un altre tema.
0: Dios, bueno, Salvatico.
5: A mi m'agrada lligar, eh? A mi m'agrada lligar. Jo soc de xivari, jo soc de cordes.
1: No, tu ets de caçar amb l'escopeta, que ho has dit. I així no s'estableix una relació de ligoteo. Queda clar o no?
0: Wow.
1: És una cosa de dues persones.
3: A les dones no se les ha de caçar.
1: Ara.
5: Escolta, anar al conill i anar al gorri no és anar a escopeta. Lo que
0: bueno, va, ja s'ha acabat. Vinga, ja està. És que Salvatico, no, de veritat.
1: Vés
0: al psiquiatre, guapo. Vés al psiquiatre perquè no anem bé.
1: A veure, he de dir que m'ha fet gràcia la seva veu.
0: No, no, sí, sí, no. A veure.
3: A mi els pas del Michael.
1: Fa.
0: És que ara he après a fer una cosa.
1: A veure.
0: Que no ho sabia. I ho he après el penúltim dia del programa. Bueno, és això, mira, és això.
1: Mola molt, eh?
3: Com mous els ditets, Miquel? Com t'agrada?
0: Però m'encanta haver descobert això, eh?
1: Imagina't un nen posant-li flash a l'àvia i l'àvia el primer que escolta és fa.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
6: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Al Flash Urban pasan cosas com aquesta.
1: Mira, estamos aquí en una fiesta de cumpleaños con muchos amigos.
2: Ah, bueno, avui és internacional el programa.
3: Bueno, internacional, per no dir panxitada històrica, eh? Mare meva, què està passant?
1: Respeto, eh?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: La Badia, d'això es diu Dame. Dona'm.
1: Ara.
0: De seguida continuem parlant sobre el pèl dels nois i les noies i els calvos i les... I, bueno, i els calvos.
2: També hi ha calves, però menys.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Des de quan?
1: Ja...
2: Sí, és genètic també, o sigui, costa més... Sí. Sí, vosaltres sol necessiteu un cromosoma per ser... A veure, ara ho diré malament. Però sol necessiteu heredar-ho per una part, o sigui, pare o pare, per una part per ser calvos, i jo necessito heredar-ho per les dues, per ser calva.
0: Ah,
2: o sigui, també hi ha alopècia. És més difícil.
0: Vale, vale. Bueno, anem a fer una broma telefònica. Molt bé. Venga, aquí anem a trucar.
1: Bé, bon moment. Bon moment, ens farem passar per Poli, que això mola molt.
0: Ah, sí?
1: Diu així, bones, truqueu a ma mare i dieu-li que m'han detingut. Lo de més ho deixo a les vostres mans, cosa que ens encanta.
0: Ah, ja està.
1: Jo em dic Elvira Encarnación Guerrero i la meva mare es diu Montserrat. Segur que la colloneu. Bé! I estic molt calent, perquè aquesta broma promet molt.
0: Ah, sí?
1: Home, i tant.
0: Doncs anem a trucar a la Montserrat. Pobra Montserrat, eh?
2: Pobra senyora.
1: Déu-n'hi-do.

0: Un pato caballo.
1: Un abrazo al Pablo también.
0: Venga,
2: adiós.
3: Ja, unidad a Montserrat.
4: Molt bé la reacció, Top 5 reaccions de bromes,
1: Una mamà oso de humana.
3: Què? ¿Dónde está Elvira?
4: Molt bé la Montserrat.
5: I el pare dient, madre mía. Madre mía, Paco.
4: Bueno, si voleu demanar una broma telefònica, demaneu-la a través del WhatsApp. Ens envieu un WhatsApp.
6: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
4: Ens envies un WhatsApp i ens dius a qui li vols fer la broma i nosaltres la fem, vale?
1: No hi passa el món, digues.
4: Així de fàcil, vale? Molt bé. Jo sóc fan de la... Jo un dia li dic a la Montserrat que anem a la Sénia a menjar almòndigues.
1: Que mona.
5: La convidem a unes canyes i que ens doni un tàper d'almòndigues.
4: Almòndigues.
5: Que guai, bro, almòndigues. És com dir cocretes. M'encanta.
4: Dios, aquella casa es deu menjar tan bé.
5: Déu-n'hi-do.
6: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Baifo, del Quevedo, així es diu el seu darrer àlbum i així es diu també aquesta cançó i així es diu Una cabra petita, el Baifo.
1: Sí, exacte,
2: el Baifito.
0: Molt bé. Oh! Ai, que és l'hora de dormir.
1: Hòstia, no fotis ja?
0: Sí, hòstia, sí, sí.
1: Les 9.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: que a partir de les 9 sempre posem aquesta cançó perquè els nens i les nenes vagin a dormir i almenys, si no van a dormir, que no hi vagin, però que no truquin al programa.
1: Clar.
2: S'escoltin, però en silenci.
0: Des del llit. Clar, molt bé. Gràcies, Marta.
2: Me tenies el micro apagat?
0: No, te'l tenia baixat de volum.
2: Ah, vale.

0: Perquè soc dona, no?
1: No!
2: Això està molt fora de lloc. I no, no, és com la tertuliana de la 2. Molt malament,
1: eh? Per favor,
2: eh?
1: Que no!
2: Malament.
3: Avui estem parlant sobre què, Marta? Va, que és la dona, digueu tu, va. De què estem parlant, va.
0: Li preguntem a l'audiència si els agrada la gent depilada o sense depilar.
3: Jo!
0: I la meva pregunta anava enfocada als genitals, però bueno, aquí ens estan responent de tot, doncs també és benvingut.
2: Sí, m'agrada perquè s'està marcant una mena d'identitat de gènere en quant al tema dels pèls, no? Molta sí. Gent diu que les dones ni de conya, fins i tot les dones ho diuen.
0: Les dones també ho diuen, en plan, no, les ties no.
2: I que els homes que facin el que vulguin. Que,
0: clar, en plan, s'estan reforçant els rols de gènere.
2: Hòstia.
0: Molt malament.
3: Bueno,
0: molt malament.
3: Totes les opinions
0: sí,
3: són vàlides,
0: eh? Sí, les opinions són vàlides, però sense restringir els altres.
2: Exacte, ben dit, Marta.
3: Doncs vinga, va, a veure què tenim per aquí. Hola, bona tarda, bona nit.
4: Hola, bona tarda.
3: Tu com et dius?
4: Joel.
3: Joel, pèls sí o pèls no?
4: Mira, estàvem, portem estona escoltant-vos a vosaltres, estem aquí quatre amics i ho portem parlant una bona estona ja.
3: Molt bé.
4: I la veritat que tenim aquí opinions cadascú distintes, eh?
0: Molt bé, ens agrada. A veure, explica.
3: A veure, Joel,
5: cuéntanos.
4: Mira, us passo aquí a l'Adrià, bueno, us tenim aquí a l'altaveu. Adrià, explica com... A mi m'agrada
3: amb pèl. A tu t'agrada amb pèl? Els homes o les dones? O tot?
4: Les dones.
3: Les
0: però t'agrada pèl rotllo que no s'hagi depilat mai o així retalladet?
4: Retalladet una mica.
0: Ah, vale.
3: Retalladet, vale.
2: I altres zones del cos, com ara les aixelles o les cames, bro?
4: Les aixelles no m'acaben d'agradar.
0: Vale.
3: I el xumino?
4: El xumino, sí. La rellita.
2: El xumino depiladito, no? Ha dit?
0: No, la rellita.
2: La rellita del medio.
3: Vale. Perfecte.
0: Què més?
4: Mira, ho passo per aquí a uns altres. Mira, en Jordi.
3: En Jordi, què diu el Jordi? A veure.
6: Quan més depilades, millor.
3: Com més depilades, millor, diu el Jordi.
0: Tu te depiles, Jordi?
6: Clar, home, de dalt a baix.
3: De dalt a baix.
0: No sé jo si creurem-ho, eh?
2: Tot sencer,
0: Jordi. Adrià, se depila el Jordi o no?
4: Sí, perquè no està calvo.
2: Sí, perquè
0: bueno,
2: què?
0: Perquè no està calvo, diu.
2: Ah, no sé.
3: Bueno. Bueno, guapos, que vagi bé. Moltes gràcies per tocar-nos.
2: Vinga, xatos, adeu.
0: Besito.
3: És el que preguntem avui. Pèls sí, pèls no. En general, més o menys tothom està igual, eh? Però bueno.
2: Sí, mateixa resposta.
0: Bueno, no, ens ha trucat una noia dient que el seu xut era de color blau i se l'anava a ficar vermell.
3: Ah, sí, és veritat.
2: És veritat.
0: La que puede, puede. La que està... és creativa, és creativa.
2: La que està molt, és veritat, eh? Un bon xumino azul.
0: Ens ha agradat, ens ha agradat.
3: I truqueu-nos perquè entre totes les trucades regalem entrades per anar al Parc del Fòrum. El Brunch Electronic Festival. Els dies 7, 8 i 9 d'agost arriba el Brunch amb electrònica de la bona, artistes internacionals, talent emergent i moltíssima gent amb ganes de festa.
2: Vamos.
3: I regalem entrades dobles per anar el dissabte, dia 8 d'agost. Vinga!
2: Ojo, hi haurà bons DJs, la cabra.
3: Has de trucar-nos i dir-nos pèl sí o pèl no. I ja està, això sí de fàcil, vale?
2: Bé.
3: Brunch Electronic Festival. Flash FM, saps què som, Marta? Flash FM?
0: L'emissora oficial.
3: Vamos! Sort que ho has dit tu, perquè la gent li quedi clar, saps? Què som, Marta?
0: La emissora oficial.
3: Molt bé!
7: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu Petito A, Petito A. És que sembla que digui Petito.
1: 22 petitos.
0: Petito A.
1: Ara,
0: bueno,
1: saps que vaig trigar molt a adonar-me, perdoneu, que el número 22 es deia 22 petitos perquè tenien forma d'anac els dosos?
2: Quan vas trigar a adonar-te?
1: En plan molt, rotllo fa 2 anys, potser. És heavy, eh?
0: I aquí està, el pobre home.
1: Déu-n'hi-do.
0: Estàs bé, eh? No estàs bé.
1: Bueno, mira.
0: No estàs bé. Avui és l'últim dia que hi ha la Marta de la temporada.
2: Oh!
1: Marta, no, no, no!
2: Ja,
0: aquest matí
2: pena.
0: Teníem un WhatsApp a les 9 del matí de la Marta dient estic trista.
2: He passat tota la nit en vela mirant el sostre pensant demà és l'últim dia. No.
1: Però jo m'he agobiat perquè dic a veure si li ha passat alguna cosa, pobre, i li he preguntat al Miquel a la tarda que quan no estaves. Dic, Miquel, creus que serà de la feina o serà alguna altra cosa personal?
0: Ho hem comentat, en plan, sí, que li deu passar.
2: Serà del Boleta? No.
1: Clar.
2: No és l'últim dia del Boleta. Li queden més anys que a mi.
0: El Boleta és el seu gos.
1: Sí.
2: El Boleta és el meu gos.
1: És la cabra. O sigui, és un gos, però és la cabra.
2: Sí, sí que ho és.
0: Té nom de noia, però és un gos.
1: Sí.
2: No assumiu el seu gènere, és un gos.
1: Has amariconat a un gos.
2: És pansexual, com jo.
0: Pobre gos, si no sap parlar, ni saps el que diu.
2: Però se monte a tot lo que pille. Bueno, ara no, quan eres jove.
0: Anem a lo que anàvem.
1: Així és veritat.
0: Estem dient que avui és l'últim dia de la temporada que ve la Marta. Per tant, avui volem sopar.
1: Sí.
0: Que un oient porti sopar, sisplau. Passeig de Gràcia 55, novena planta, Barcelona.
1: Exacte, Passeig de Gràcia, número 55, a Barcelona, la planta 9, bé, la porta de Flaix. És l'últim dia de la Marta i volem saber si hi ha algun fan de la Marta, i també nostra, que ens vulgui portar a sopar els tres.
0: I ara mateix un fan de la Marta que cada dimecres ha escoltat el Flaix Urban expressament per la Marta, doncs demostra-ho i porta a sopar a la ràdio ara.
1: Millor encara, envieu-nos WhatsApp i us donarem els detalls. A veure qui és el fan.
2: Va! Si algú ens porta sopa de veritat, li tinc una sorpresa guardada.
0: Dios!
1: Un pico, per favor.
2: No
0: és el teu xumino, no?
1: Per favor, està depilat.
2: No!
0: Quina sorpresa és?
2: Tinc un vibrador líquid al bolso.
0: Dios!
1: Hòstia!
2: Perquè mai se sap quan se pot necessitar. Mira, us l'ensenyo, però que veus, és veritat.
1: Vaya trato de...
0: Si algú ve abans de les 11 al Passeig de Gràcia 55, novena planta, Barcelona, amb sopar per nosaltres, ha de portar sopar, si no porta sopar no té.
2: Li deixo provar el meu vibrador líquid.
0: Dios!
2: Però una cosa, no és una cosa antigènica, vale? O sigui, és un líquid, per tant, te fiques una goteta al dit i després tu restregues pel glande o del penis o del clítoris.
1: Ah, vale.
2: I ja està, i...
1: Però
2: bueno, nois, se pot quedar sopa amb nosaltres, però, o se podrà a su casa.
1: Però un moment, nois, espereu. I si ens ho envien per Globo, què li dones?
2: Al repartidor.
1: Al de Globo, clar,
0: bueno,
1: cuidao.
0: Mira, bueno, el repartidor, això que s'emporta del
1: pues
0: Globo,
1: mira, sorpresa
0: no?
1: Per ell, també.
0: Clar, pobre senyor del Globo, també té dret, saps?
1: 699-69-69-69, si sou fans de la Marta i del programa i ens voleu enviar sopar, ens envieu ara mateix un WhatsApp, vale?
0: Va, envia'ns un WhatsApp.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Estem rebent ara mateix un total de...
1: 0 WhatsApps.
2: No tinc fans, gent.
1: Ens volem matar de gana.
0: Està jugant a Argentina.
2: No els caic bé.
1: És veritat, està Argentona contra Anglaterra. És veritat.
0: Molt bé, tenim una trucada.
1: A veure.
0: Hola, bona tarda, bona nit. Pues ja no tenim la trucada.
1: Ens volia portar a sopar?
2: Messi té més fans que jo, sorprenentment.
0: Jo, si volen portar sopar, prefereixo pizza.
1: Ah, avui estàs en modo pizza, però guarra, no? Rollo Telepizza o Domino's.
0: Sí, l'únic que ja tinc sopar a casa, però bueno, és igual.
2: Jo sempre... Se sopes dos cops, ja està.
1: Per i per demà, Miquel.
0: Jo sempre tinc gana.
1: Ara.
0: Bueno, que algú et truqui, sisplau, vinga, va.
3: 93 545 68 68.
0: Avui preguntem pèl sí o pèl no.
1: Exacte, i si voleu destacar alguna zona concreta, si en general no us agrada, ja sigui en homes o en dones, o si només en dones us fa fàstic en algun lloc concret, vosaltres mateixos.
0: I regalem entrades per anar al brunch, eh? Cuidao.
1: Cuidao.
0: Regalem entrades per anar al brunch.
1: De fet, si ens porteu sopar, us donem les entrades al brunch.
2: Ah?
0: Jo!
1: Cuidao.
0: Dios, amb el que acaba està dient.
1: Cuidao.
2: Si ens envien el sopar, els donem les entrades.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Molt bones, José.
0: José, des d'on ens truques?
4: Des de Pallejà.
0: Molt bé, de Pallejà. José, pèl sí o pèl no?
4: Pèl no. O sigui, era clar, no? Suposo la resposta.
0: Pèl no.
1: Perquè però... era clara, no, no.
2: José, tu l'has depilat.
4: Depèn. Jo, per exemple, l'únic que no em depilo és el pit, perquè m'agrada portar pèls al pit, però
2: el
4: resta del cos sí que em depilo.
0: Mm-hmm.
2: Vale. Ah, vale.
0: Vale, o sigui, de dalt a baix.
2: I si una... A tu què t'agraden, els homes o les dones?
4: Les dones.
2: Les dones. I si quedes amb una noia i té pèls als mugrons, com tu?
1: Dios.
4: Uf, no m'ha passat mai, seria molt estrany.
2: A veure, jo t'he de dir que pèls als mugrons tenim. Lo que passa és que... Almenys en el meu cas són rossets i potser no es noten. Però de tenir en tenim.
0: A veure'ls.
1: Oh, que horror.
4: Ara potser sí. suposo que hi ha alguna dona que els tingui més durs, o sigui, més durs, no els mugrons, sinó els pèls, vull dir. O sigui,
2: també,
4: més,
2: també, tot se fica dur.
1: La teta pinxo, eh? Que horror.
2: No, que sí que n'hi ha, que sí que n'hi ha. És més, amb l'edat se tenyeixen s'enfosqueixen.
0: Ah.
2: Sí.
4: Bueno, si es tenyeixen està bé. Bueno, suposo que no es notaria. Al final, si és pèl negre, és més lleig, no? Jo suposo que parlo més de l'estètic, no? De que et molestin, suposo, més que res.
2: Sí, perquè molestar no molesta.
0: I escolta, els subacus de les noies com t'agraden?
4: Sense ningun pèl, per favor.
0: Sense pèls.
4: Per favor.
0: Però, en canvi, sí. a tu també te'ls treus.
4: Sí, jo me'ls trec.
0: Vale.
4: A l'hivern, potser, a vegades, no, perquè et dona una mica de mandra, però...
1: Et permets despistar-te, vale.
4: Uh-huh. Sí, però bueno, i si parlem de la zona que sabem, la zona de baix, doncs...
0: Els ous.
4: Jo només... Sí els ous, o les noies de la vagina, jo no, sí que he tingut una bona experiència de que tu vaig baixar, i això era un bosque, i llavors, doncs...
1: La jungla.
4: Sí, o sigui, jo el meu treball el vaig fer igual, però va ser molt incòmode una mica, la veritat, no mentiré.
0: Però incòmode perquè feia pudor, no estaves tu còmode, el físicament...
4: Sí, perquè no sé com explicar-ho, quan tu baixes i està això sense pèl, doncs, bueno, no passa res. Però si hi ha pèls, doncs, al final, al nas, aquí, allà, doncs, molestava una... A mi, personalment, em va molestar una mica, però no perquè pensés que era poc higiènic, saps? No
2: clar, perquè una pregunta, perquè jo no m'he menjat mai cap cony pelut. Quan tu baixes, o sigui, el clítoris no té pèl, ni els llavis de dintre tampoc. Llavors, pregunto, des de la ignorància pura, tu apartes el pèl amb les mans i el que estàs menjant, llepant, tastant, no té pèl, no? En canvi, si tu te menges uns collons, allí sí que hi ha pèl.
1: Sí,
4: exacte. Aquesta noia els tenia com els llavis majors, els dels costats, bastant peluts. Llavors, era com que s'havia d'apartar una mica, no?
1: Déu-n'hi-do! Era el ojo de Sauron.
4: Exacte. Sí, això mateix.
1: També és veritat que el que deia la Marta és cert, que si apartes amb les mans i tal, clar, ja estàs ocupant les mans per altres coses.
2: Ah,
1: és a dir,
2: sí.
1: Pel gaudi femení també pot ser polèmic el tema.
2: No li
1: clar.
2: Pots ficar...
1: Jo!
4: Sí, és veritat.
1: Tota la raó.
2: No a tothom li agrada que li piquin els dits, però bueno, sí, clar. Vale.
4: Bueno, aquí ja estaria tot parlar amb l'altra... Però mai fer-la sentir incòmoda. O sigui, jo per dintre vaig dir, hòstia, però bueno, jo no vaig dir res.
0: Molt bé.
1: Aparta, vale. Tarzán, li vas dir.
2: Molt bé, José, tu un caballero.
0: Vaya caballero. Molt bé, José, moltes gràcies, tio.
1: Venga, chaval.
4: A vosaltres. Adéu, que vagi molt bé.
2: Sabeu la dita aquella de un verdadero marinero no le teme al Mar Rojo?
0: Mm,
2: pues,
0: sí.
2: Com el José, un verdadero... No sé.
1: Un verdadero José no le teme
2: a
1: Bob Marley en el coño.
2: Sí,
1: molt bé,
2: salvatge.
1: Molt bé, molt bona rima, Marta, t'ha quedat meravellós.
0: Va, volem que ens demaneu bromes telefòniques, ho feu a través del WhatsApp de la ràdio.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: La que me da control. La droga del Mora i el C. Tangana.
1: Dios, que comparteixin.
0: Es diu així la cançó.
2: És una cançó molt bona.
0: T'agrada, Marta?
2: M'encanta.
0: Què t'agrada més, la cançó o jo?
1: O la droga?
2: A pensar, tu?
0: Jo?
2: Sí.
0: No pots.
2: Però ja, és un amor impossible.
1: És una mort amb T final.
0: Dios!
1: És una mort anunciada.
0: Pels sí o pels no. Vinga, va, truca'ns ara.
3: 93-545-68-68.
0: Està guanyant el no.
2: En les dones.
0: A les dones.
1: Com era d'esperar. Ja sabíem ja, que seria aquesta la dinàmica.
2: Si ja saben com me pongo pa que m'inviten.
1: Exacte, Marta, molt ben dit.
0: Que bona que ets, Marta.
2: Ah, sí?
0: I que bona que estàs.
2: Ah, això sí.
1: Avui li estem fent la pilota a la Marta, recordem, el seu últim programa de la temporada.
0: Oh. Ai, perdó.
1: Dios, Miquel, estàs feliç. Miquel, té ganes que marxi la Marta.
2: No.
1: Largo d'aquí.
2: Em trobareu a faltar.
0: Molt.
1: La veritat és que no, però no perquè siguis tu, perquè estarem de vacances de puta mare.
0: Ens anem de vacances!
1: Per Déu.
0: Què faràs aquestes vacances, Marta?
2: Me'n vaig a Hawaii.
0: Què?
1: Mare meva.
0: Què dius?
1: Con un sugar daddy que te paga todo.
2: No, no. Me va atropellar un cotxe i amb els diners que m'ha donat el seguro del conductor me'n vaig a Hawaii.
0: Ho estàs dient de veritat?
2: Que dic en sèrio.
0: Et va atropellar un cotxe.
2: El dia de la Mercè 2024 me va atropellar un taxi.
1: De la Mercè?
2: El dia de la Mercè, el 24 de... El dia de la Mercè.
1: D'on era el taxista?
2: No ho sé.
1: Ah, però parlava el teu idioma o no?
2: Parlava el meu idioma, sí.
1: Ah, vale, o sigui,
2: però podria ser estranger perfectament.
0: Dios, i amb aquells diners te'n vas a Hawaii?
2: Me'n vaig a Hawaii.
1: O sigui, un paqui et va atropellar i amb la pasta del paqui vas a...
2: Me'n vaig a Hawaii.
1: Molt bé, no? Mola.
2: La que puede, puede, tú.
0: Dios.
1: Ah, bon tema, eh? Bombay. La lletra és bastant cutre, ara que ho penso. Hawaii, Bombay, son de lo que no hay. Per favor.
0: No, no. Bueno,
2: ja sabeu, a l'hora de creuar els semàfors, sempre en verd,
1: i amb el cap pensant
2: en
1: Hawaii.
2: Exacte, amb els ulls tapats.
0: Bueno, clar, perquè així se'n vas a Hawaii gratis.
2: Així se'n vas a Hawaii.
1: Era totalment pensat d'abans, eh?
2: Sí, jo vaig veure el taxi i vaig dir, me lanzo.
0: Dios!
2: Me tiro. Això és com quan vas a una discoteca i te fas miradetes amb algú i dius...
1: Vale.
2: De una. Pues eso.
1: Bueno, pues res, escolta, si algú va a Hawaii, que sàpiga que la Marta també hi serà per allà. Ja està.
2: Sí, fem un cafè.
0: Busques un acompanyant? O una acompanyant?
2: No, no,
0: o vols anar...
2: No. Me'n vaig sola,
0: sense
2: home, si algú vol aportar, com el del taxi, vale.
1: Ah, en plan crowdfunding.
2: Però
1: jo me'n vaig sola. Per vols, una polla.
0: Clar, ara surts a la ràdio, que t'atropelli un altre taxi, i allargues el viatge un mes.
1: O convides Venga. Algú que t'agradi.
0: Clar.
1: Jo què sé, per exemple...
2: He de triar entre vosaltres dos.
1: No, si estàs coneixent algú ara, convida'l.
0: Pues si estàs coneixent algú, pots portar-lo.
1: Clar, per exemple.
2: Si no, jo vull anar sola, jo vull anar sola.
0: No estàs coneixent a ningú ara mateix, Marta?
2: Estic coneixent a una persona, però jo me'n vaig sola a Hawaii. Dios! Aquesta persona que...
3: Bomba.
1: Potser estaria bé per establir més relació o el que sigui. No,
2: jo no vull més relació.
0: Crec que l'audiència vol saber a qui estàs coneixent.
2: A una persona.
1: Ha estat aquí alguna vegada a l'estudi de Flash?
2: Ha estat aquí alguna
1: vegada. Mare meva!
0: Jo!
1: És el Miquel!
2: No, Bomba. És una llàstima, però el Miquel no.
0: No podem fer oficial el nostre, Marta?
2: No. És impossible, Miquel.
0: Ah, vale.
2: Em sap greu.
0: Bueno, és que no toca ningú i hem de fer alguna cosa. Si hi ha algú escoltant la ràdio ara mateix,
1: bé,
0: que truqui.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hi haurà algú escoltant-nos ara mateix o no hi ha ningú escoltant-nos?
2: Que ens expliquin algun xisme d'amors de verano o de folleteos de verano.
1: Tenim una persona que sí que ens està escoltant.
0: I què diu?
1: Doncs que ens portarà el sopar oficialment.
0: Dios!
2: Molt bé.
1: Així que tindrem
0: Molt
1: sopar.
0: Bé. Teníem una trucada, però ens han penjat.
1: Ah, no!
0: Ja. Heavy.
1: Joder!
0: Hola, bona nit. Hola? Hola?
1: Ei!
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Hola. Sergio.
0: Sergio, des d'on ens truques?
4: Des de Rubí.
0: Sergio Hola. De Rubí, molt bé. Eres l'única persona que estava escoltant el programa ara mateix, sembla.
4: Pues no lo sé, eso parece.
1: Per favor.
2: Tothom està mirant Argentina, Anglaterra.
0: Escolta, Sergio,
4: estava plegando, dime.
0: Tu t'agraden els pèls o no t'agraden els pèls?
4: Bueno, lo justito.
2: Què vol dir lo justito?
4: Lo justito porque contra menos mejor.
2: Ah,
4: si hay un poco, no pasa nada, según el sitio, pero...
0: Uh-huh.
4: Si se puede evitar, mejor.
0: Però prefereixes una noia amb pèls o sense pèls?
4: A ver, si puedo elegir, pues sin pelo.
0: Sin pelo.
2: ¿Y tú te depiles, sí, Sergio?
4: Sí. Yo sí, entero. Menos el culo, todo lo demás entero.
2: ¿Y los pies te los depilas?
5: Hasta los dedos de los pies.
2: Ah, wow. Bueno, vale.
5: Hasta los pelillos de los dedos que salen cuatro pelos ahí en cada dedo, pues ahí también.
2: ¿Has visto? Menos el culo, ¿por qué no? Si te depilas los pies.
5: Porque me es muy incómodo depilarme el culo yo.
0: Clar, a l'esteticiana has de pirar en el cul?
5: No. Oh, sí, sí, ah, sí, però sí. Nunca voy.
0: Si ho demanes, t'ho fan, el cul?
2: A vegades, sí, si pagues extra... Sí. Obres el culet amb les mans.
5: A mi mujer se lo han hecho.
0: Dios!
1: Si pagues extra, amb la boca te'ls treuen, eh?
2: No,
1: està de puta mare. Sí, sí, com un gat.
5: Sí.
0: Molt bé. Clar, ha de ser molt incòmode si vas a fer-te les ingles a l'estètica, no, tio? No sé, és de
2: bueno. Plan. Bueno, clar, és que jo quan era adolescent sempre anava a l'estètica, llavors hi ha com una relació de confiança amb una senyora que no coneixes de res, però... I vas parlant de la vida mentre estàs allí...
0: Clar. Molt bé.
5: A mi no me transmite mucha confianza a l'estètica.
0: No? I tu fas tu? Tu fas tu?
5: Sí, yo me lo hago yo. Sí, me lo hago yo.
1: Ah, fantàstic, míralo. Qué macho.
5: Sí, claro. Autosuficiente.
0: Ja.
2: És un home fuerte independiente.
0: Ara.
2: Perquè una persona, els collons vosaltres, o sigui, us agafeu els ous i apreteu i us...
1: Què va?
5: Bueno, tienes que... Al menos lo que yo hago, ¿eh? Tienes que ir buscando la forma para que se vea el pelo mejor, peor, y así pues... darle a los pelos. Ah, pero claro, tienes que ir buscando la forma.
0: I entre els ous i el cul, aquella fase...
5: Eso sí, eso sí me lo depilo, eso sí.
0: Ah, sí?
1: El tobogán,
5: eso sí.
1: Allò, sí.
5: El tobogán, sí.
0: I ja saps com et diuen aquella part? La flor de l'espiga.
1: No. Ah, sí, li diuen així.
0: Entre el cul i la figa.
1: Hala! Hala! Qué fuerte, Miquel, qué fuerte.
5: Bon, ¿es que estàs inventando cosas?
0: Que no, que això ho he sentit més un cop.
1: Sí, la típica rima del col·le, sí.
2: No? Jo m'ho crec, jo del Miquel m'ho crec.
5: Ah.
2: Del Tomàs
5: no. No l'he escuchat.
0: Vale, molt bé, moltes gràcies, Sergio.
5: Vinga, adéu.
1: Adéu,
0: xato. Hola, bona nit. Hola.
2: Oli, Luis.
0: No? Oh. Nada. Vale, va, 5 minuts i fem una broma, Tomàs?
1: Vamos, vamos.
3: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Eh?

0: és com aquesta.
1: El Bele i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tu.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?
3: Nueva York!

0: Manuel Turizo i el Capo junts amb això que es diu Que Pecao. Quin pecat.
1: Que pecao.
2: Oh, bollicao.
0: Les 9:49, tenim el telèfon obert ara mateix, ens pots trucar?
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Avui que estem preguntant, pèl sí o pèl no?
1: Ara.
0: Dos. I entre totes les trucades ja sabeu que regalem entrades per anar al Branch Electronic Festival.
1: Sí.
4: Hi ha hagut zero polèmica, o sigui, és el públic i jo. Aquesta és la polèmica.
0: A veure com segueix el programa, Marta.
4: A veure.
0: Hola, bona nit.
1: A veure.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Em dic Núria.
0: Núria, des d'on ens truques? Guapa.
5: Pues ara en carretera, però soc de Vilanova de Sau.
0: Que bé, Núria, quina alegria que ens truquis.
5: Gràcies.
0: Pèl sí o pèl no?
1: Favor.
5: Mira, pèl, però rasurat.
4: Ah, així com talladet amb el pinte...
5: O sigui, a mi m'agrada un home que tingui pèl a tot arreu, però que no sigui llarg, evidentment.
0: Vale, fes pet.
2: Controladito.
5: Sí, però m'agrada el pèl, sí.
0: T'agrada
5: sí,
0: el pèl, però que estigui cuidat.
5: Ah, això mateix. O sigui, una axila ben cuidada... Un pit ben cuidat, uns ous ben cuidats.
0: Uns ous ben cuidats, sobretot.
2: És que els ous s'han de cuidar molt, molt ben dit.
5: Bueno, evidentment, però jo, uns ous sense pèl, perdona, no, és un bebè.
0: No te'ls menges.
5: No pot ser. No me'ls menjaria pas.
2: Clar, no te'ls menges. Huevos de codorniz, no, clar, no.
0: Clar, clar.
5: Ah, això mateix, o sigui, no. És com una... no. A mi eren imatges molt dolentes, al cap.
2: I la barba també et mola? No hem parlat de la barba avui, justament. Ah, és curiós. Bueno, sí, però de les dones.
5: M'agrada moltíssim la barba. M'agrada.
0: Que piqui, eh,
4: Núria? Què és el
0: Núria?
4: Que t'agrada de la barba?
2: El maquillatge dels homes, vale. La barba.
5: Però no m'agrada una barba d'allò descuidada. No, tornem a lo mateix.
0: Vale.
5: Una barba cuidada. Sí. M'agrada moltíssim.
0: Ella vol pèl, però dintre del pèl que estigui cuidat, que hi hagi una neteja.
2: Estàs tot.
4: Sabeu que abans de fer sexe oral, si tens barba, te l'hauries de rentar amb aigua i sabó.
0: Dios.
4: Ben rentada i ben aclarada.
0: Això és informació de servei.
2: Merci per avisar, però faig només 27 anys.
5: Mira, mira, no em dóna res de respondre això, perquè jo, el meu ex-home, quan teníem sexe oral, és veritat que després del sexe oral, li deia, no costa res de passar-te una miqueta d'aigua i tal, i continuem. No hi ha més. Vale? Vale. Perquè, bueno, una barba, queden les cosetes aquí que... No.
4: Clar, has estat menjant, si has estat al transport públic t'has agafat a la barra i després t'has passat la mà per la barba, tal... Clar. Està lleig. Núria, tu t'has trobat algun cop algun home que no renti les mans després d'anar al lavabo?
0: Bé.
5: Mira, jo sóc cuinera i també sóc cambrera i bueno, ja he sigut fruitera tota la vida i sempre he dit el mateix, no em toquis, sisplau, perquè jo no sé d'on vens ara mateix.
0: Clar, vale.
4: Jo
5: no
4: sé
5: si ara mateix si t'has tocat el que t'has tocat o el que has tocat després de tocar-me a mi, abans de tocar-me a mi. No m'agrada que em toquin, no.
4: Tothom a rentar-se les mans i la barba abans de tocar la Núria.
5: Ho sento molt, però sí.
2: Mare meva, prohibido divertirse. Macho, t'has de recordar de rentar-te tota l'estona.
4: Prohibit ser un puto guarro.
2: Vaya merda, coño.
0: Favor. Núria, una pregunta.
5: No, simplement que no em toquis. O sigui, allò de tocar sempre la fruitera, la cambrera, no em toquis.
0: Ja està.
5: Jo no sé d'on ven.
0: I tu el xumino com el tens, Núria? El tens apilat?
5: El què?
0: El xumino.
5: Jo sempre.
0: Sempre depilat.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Sí. El que passa, tornem a lo mateix. Jo no el faig al zero, o sigui, jo el tinc rasurat.
4: Ja. Molt bé.
2: Rasurat.
4: Mono,
5: jo
4: no. Molt bé.
5: Al zero no. No m'agrada.
0: Clar, clar, clar.
5: Sí.
2: Molt bé, xica.
0: Tu ara mateix tens nòvio?
5: Ara mateix no. N'hi ha proponents o com va això?
0: Com?
4: Vol que li busquem un nòvio.
2: Vol sortir amb el Miquel? És molt guapo i jove.
5: Ah, sí?
4: És el terror de les nenes.
0: Núria, si vols, sóc per tot per tu.
5: Ah, sí?
4: Però Miquel, no te cuis els ous.
5: Jo cuino de puta mare, o sigui...
0: Ah, molt bé.
2: Que folla de puta mare?
0: Cuina.
2: Ah, cuina. Dios, cuina. Però molt patriarcal.
5: Sí, sí. Bueno, i de l'altre tampoc no he tingut queixa mai, eh?
0: Ah, sobra, és que clar. Ui, Núria, tu em destrosses a de la base, reina.
2: Però, Núria, quants anys tenies, has dit o no ho ha dit?
5: 48.
0: Mira, jo en tinc 30. Només ens portem 18.
2: 18, bueno.
5: A mi em dona igual. A l'últim em portava 20. Cap problema.
0: Vaya saltacunes, Núria.
4: Cap a baix o cap a dalt?
2: 20 centímetres.
5: Cap a baix sempre, nena.
0: Vaya saltacunes, Núria, tia, per favor.
2: No, és la Sofia Vergara d'allà on viu, eh? Joder.
5: Ho sento molt, però jo sempre cap a baix.
0: Dios!
4: La que pot.
0: Bueno, Núria, pues digue'm algú per Insta, arroba Miquel González CH i me tires la canya, ¿vale?
5: Vale.
0: Vinga, adéu.
2: Vinga, xata.
4: Un besito.
5: Vinga, que vagi molt bé, petons, adéu.
0: Adéu, cari.
2: Vinga.
0: Ai, m'ha penjat la nòvia.
2: Bueno, normal, és que ets un conyazo.
0: No, no.
3: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Va, que són les 10.
1: Hòstia.
2: Ai, pensava que era tocava anar a dormir.
3: Ja, jo també.
4: Flash FM. Són les 10.
1: Va.
0: Marta, quina hora és?
3: Són les 10.
1: És l'últim dia de la Marta.
3: Què passa?
1: Se'n va.
3: No pillo, què passa? Amb què rime 10?
4: Et volem escoltar.
1: Va.
4: Truca al 935-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: ¿Me tens el micro apagat o algo?
0: No. ¿Quina hora és, Marta?
3: Les 10.
0: Són les 10, m'ha fet molta gràcia.
1: Ah, mira, molt bé, el Miquel, o sigui, rient dels accents de Catalunya.
3: Me discrimineu, perdona, i per ser de Lleida.
1: Que no!
3: Oye, que si la tienes... majoria d'oients que teniu són de Lleida.
1: Lo tienes todo, querida, lo tienes todo.
3: Dios,
1: oh, quin horror! Miquel, para!
3: Jo sí que he castigat dues vegades.
1: Ai, meva.
3: Primer em va fer ser dona i després em va fer treballar aquí.
1: Pues imagina't el Miquel.
0: Jo què?
1: Tonto i tonto.
0: No, què? Jo què? Digue-ho.
3: I revertit.
0: Digue-ho, què? Què?
3: No, invertit.
1: Però els cascos, hòstia.
3: Però si tu crides més que això.

0: sabrosa.
1: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Moving to the Sun. Vaya temazo, ¿no?
1: Oh,
2: vamos
1: yeah.
2: Estiu.
1: Oh,
2: vamos yeah. Vamos de
0: chill out. Sí, eh?
2: Amb un San Francisco.
0: Dios.
2: Aquestes palmeretes que estan a la platja que no tapen res.
0: Mm.
2: No em sembla aquestes sombrilles.
0: Ja te veus a Hawaii, eh?
2: Ai.
3: Ah. Hòstia, quina enveja, realment. Bon viatge a Hawaii, Marta.
2: A que sí?
3: La veritat és que és la polla que
2: jo vaig... Ah, per a que un tio em balli el hula, tio.
0: Per favor!
3: Què és això, menjar conya en hawaià o què? Em balli el hula.
2: Pues, sabeu que he descobert que hi ha una pràctica sexual que es diu el hawaià o la hawaiana o alguna cosa així.
0: I què es fa?
2: Pues no me'n recordo, ho vaig a buscar.
0: Ah, vale, perfecte.
2: Però sí, sí, sí.
0: Mentre que ho busques, anem a recuperar una trucada que vam fer fa quasi 48 hores de que una noia li va demanar per casar-se a un home i va dir que sí.
3: Ah, sí?
0: I va ser molt maco.
3: Ah, sí, sí.
2: Molt estava, bé, veritat, feminisme! Sí.
1: Déu-n'hi-do, per favor. Ara me va mal.
4: Si tu has perdut el Flash Urban...
0: Vale, anem a fer una cosa molt maca.
3: Sí.
0: Sí? Tenim un àudio d'una senyora que es diu Sònia, vale? Sí. L'àudio diu que es vol casar amb el seu nòvio.
3: El Carlos.
0: El Carlos.
3: Diu Carlos,
0: vale?
3: Sí.
0: El que farem ara és trucar al Carlos en directe al Flash Urban i li posarem l'àudio al qual la Sònia es declara al Carlos. Sí, el Carlos diu que sí que es vol casar amb la Sònia... s'emporta entrades per anar al Brunch Electronic Festival.
4: Tomba.
3: Exacte. Clar, això és una mena de concurs, però a la vegada pot derivar en una història molt, molt, molt romàntica.
0: És un 2x1.
3: És un 2x1.
0: Clar.
3: La Sònia se la veu una dona meravellosa, hem parlat amb ella per telèfon, té una veu preciosa i és una dona molt maca.
0: Està molt enamorada.
3: Sembla que sí.
0: Ha enviat un àudio molt maco al Carlos.
3: A més...
0: Bueno, ens l'ha enviat a nosaltres i nosaltres li posarem al Carlos.
3: Exacte. Vale. Llavors ara hem d'esperar que el Carlos agafi el telèfon, dir-li que tenim un missatge de part de la Sònia i, doncs, gaudir de la màgia de la ràdio i, sobretot, de la seva reacció. A veure què passa.
0: Doncs vinga, anem a trucar al Carlos.
3: Bon.
0: El Carlos ara mateix no sap que l'escoltarà tot Catalunya com la seva vida està a punt de canviar.
3: Jo estic més nerviós que amb un Barça-Madrid, per favor.
5: Buenas tardes.
0: Bona tarda, Carlos.
5: Hola, bona tarda.
0: Com estàs, Carlos?
5: Bé, estic bé.
0: Et truquem en directe des del Flash Urban, a Flash FM. Hola.
5: Hola.
0: Bueno, et posem l'àudio que ens ha fet arribar la teva dona, la teva nòvia, la Sònia.
3: La Sònia. Vale?
0: I a partir d'aquí tu dius el que et doni la gana, vale, Carlos?
3: Sí, tot teu. Sí.
0: Doncs vinga, escolta, a l'oro.
6: Carlos, tu sabes que llevamos ya 4 años juntos, sabes que te adoro, que te quiero, que eres el amor de mi vida. Sabes que quiero hacer 1000 planes juntos. Y yo sé que esto no es muy ortodoxo, que lo tradicional es que sea el chico quien se propone a la chica, pero es que sé que eres un gran fan del programa, así que he pensado que quizá esta sea la mejor manera, porque te amo con todo mi corazón, eres el amor de mi vida. Nuestros destinos han estado escritos desde hace muchos años, desde antes de que yo naciera incluso.
0: Como aco.
6: Así que sé que esto es muy raro, pero me gustaría pedirte que te casaras conmigo. Te amo con todo mi corazón, mi niño.
5: Pues sí que quiero, árbitro pelado, sí que quiero.
0: Sí, vos, casarte.
3: ¿Real?
5: Sí que quiero.
0: ¡Sí!
3: ¡Toma! Mare meva!
0: Això no t'ho esperaves, Carlos?
5: La veritat que no m'esperava un àudio a la ràdio d'ella, per res.
3: Bueno, tio, però és que sobretot que us casareu, tio.
0: Sí, el plan era, amb la Sònia hem quedat. Si el Carlos diu que sí, us emporteu entrades pel Brunch. És que, a part d'emportar-vos les entrades pel Brunch, us caseu.
3: Mare meva!
0: Per favor!
5: Òbviament, òbviament.
3: Carlos, ya te puedes currar el pedrusco, ¿eh? Para regalarle a la Sonia.
5: Ya te digo que sí.
0: Qué heavy, muy bien.
3: Ostras, yo estoy emocionado.
0: Ahora te está escuchando la Sonia en directo para la radio. Dígale algo también, córrate algo también con ella, sí. Fet, ¿no?
5: Si me estás escuchando, Sonia, quiero decirte con todo mi corazón que sí quiero casarme contigo. Eres la persona que más amo en esta vida, que me llena el camino cada día y que es con la persona que quiero pasar el resto de mi vida.
0: Per favor.
3: Déu-n'hi-do, clar.
0: És que clar.
3: Jo crec que hauríem d'acabar el programa aquí.
0: Espero, Carlos, que ens convideu a la boda, eh?
3: Home, sí, eh?
0: Només faltaria.
5: No, només faltaria.
3: Ah, és que la gent sempre diu que ens convidarà, però amb vosaltres sí que ens heu de convidar, perquè, a veure, és gràcies a nosaltres que us casareu,
0: El dispositiu que hem muntat ara mateix, saps? Clar. Per favor.
3: Ho saps aquí, la gent que està treballant aquí amb les línies, tot el nostre equip, home, sisplau.
0: Bueno, Carlos, no li surten les paraules,
3: Està plorant o no? Carlos, estàs llorando?
5: Una mica, m'ha arribat el cos.
0: Tu no sabies que acabaries el dia així avui,
3: Déu-n'hi-do.
5: La veritat que no.
0: Bueno, i també te'n vas al Brunch Electronic Festival.
3: Ara.
5: Al Brunch,
0: sí, te'n vas al Brunch, gratis. Sí.
3: Carlos, ara li demanarem les dades a la teva parella, vale? En qualsevol cas, enhorabona pel festival i sobretot per la boda.
0: Vamos! Doncs anem de boda!
3: Viva los novios!
4: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit

0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Raúl Leto, Raúl Alejandro, todo de ti a través del Flash Urban. Avui hem parlat sobre els pèls, és millor pèl o és millor sense pèl.
1: Què és més higiènic.
0: També pot dir que per a gustos colores, però exacte. La Marta ens portarà el pèl. Existeix per a algú?
1: Ahí està. El pèl creix sobretot en zones, si us fixeu, que... com a que raspe, per dir d'alguna manera. O sigui, el del cap no, però el de les aixelles és una zona... que, bueno, quan movem els braços raspe, l'entrecuix, vale, tot això. Llavors, hem de pensar que la naturalesa és molt sàvia, sí que els humans hem anat perdent el pèl al llarg de, bueno, totes les generacions i tal, però hi han unes zones on s'ha quedat el pèl, que és les celles, que protegeixen els ulls, les aixelles, allí no sé què collons és el que protegeix, però bueno, sí, aquesta fricció, però vull dir, no hi ha un òrgan... Vale. Com a tal,
0: sí, la fricció entre les pells de les aixelles.
1: Vale. I després també tenim...
2: Sí, és veritat. Perdó.
1: No, això, el cul i els genitals, vale? Llavors, què passa? Què és més higiènic? Per ser més higiènic, si ens fiquem en modo ETS, vale? És més higiènic tindre pèl. Per què? Perquè primer fa una barrera física. Si jo tinc sexe amb una altra persona, per molt que estem utilitzant preservatiu, els nostres pubis, si és que hi ha penetració, igual no n'hi ha, però si n'hi ha o si hi ha refregament, els nostres pubis s'estan tocant. Per tant, tot i així ens podem passar cosetes, ens podem passar herpes, papiloma, etc. A part de que disminueix la fricció i, per tant, la pell no s'irritarà tant. Però és que, a més, a part de ser una barrera física, aquell pèl també té com uns components que fan una miqueteta de... No de bactericides, però una mica sí.
0: Vale.
1: Vale? O sigui, que a més també a nivell químic protegeixen la zona. Clar, la gent diu, no, és que el pèl és antigènic perquè olore. Sí, però el pèl en si no olore. I la suor en veritat tampoc. Lo que olore i després no lo és, nosaltres a la pell de manera natural tenim com uns bacteris i uns fongs, vale? Que quan estan en equilibri tot està bé, que ens protegeixen i que ens mantenen en unes condicions sanes.
0: Exacte.
1: Llavors... Quan jo suo, és veritat que a les zones de pèl suem més, a les aixelles, per exemple, quan jo suo, aquests bacteris que jo de manera natural tinc a la pell degraden aquesta suor i, per tant, se desprenen aquestes olors. Llavors, de què depèn que jo olori més o menys? De la meva edat, els adolescents oloren molt pitjor que els nens petits.
0: Les hormones van a mi.
1: Exacte.
0: Clar.
1: També és genètic, pues, dels meus pares, de la meva ètnia també, no? Això que es diu de que els asiàtics no, o sigui, no suen o no oloren,
0: sí.
1: Les persones negres oloren més fort, les persones... És veritat, a veure.
3: Sí, no, no, Marta, estàs parlant tu, si ningú t'ha interromput.
1: Sabes? Vale. No, però sé que hi ha gent que haurà ficat cares. No, és veritat. Però és que és genètic, ja està, no passa res. Igual que...
0: Sí. Per tant, conclusió, ens depilem... Sí o no?
1: Per higiene, no. Si tu, ara ve la cosa, si tu dius, no, és que a mi me moleste l'olor, o sigui, si dius que és un tema estètic, vale, és estètic i és subjectiu, si dius, no, és que a mi me moleste l'olor, vale, pots fer dues coses, o te depiles, però ten en compte que és més fàcil que hi hagi infecció d'ITS, o bé, tens una higiene òptima, que tindre més higiene a vegades és contraproduent, és a dir, si jo me netejo massa, vale, la zona, amb aigua i sabó, el que puc fer és desequilibrar el pH de la zona o treure aquests bacteris i fongs bons que jo tinc a la pell i al pèl i, per tant, desprotegir-me. Per tant, és més fàcil que jo agafi vaginosis bacteriana, candidiasis i altres coses i llavors oloraré malament.
0: Hola. Vale, sí. En el fons estàs fent al revés del que hauries d'estar fent. Sí.
1: Llavors, o sigui, lo bàsic que s'hauria de fer és, a la teva dutxa diària, rentar-te amb un sabó a ser possible de pH àcid, no neutre, àcid, perquè la nostra pell és àcida. Netejar-te sol la zona del pèl, vale? Per dintre de la vulva o de la uretra o de l'anus, no, sol la zona del pèl.
0: Vale?
1: Després de fer pipí, rentar-nos amb paper, les persones amb penis també us heu d'aixugar amb paper perquè poden quedar restes d'orina allí. Les persones que tenim vulva ens hem d'aixugar de davant cap a darrere perquè si ho fem al revés podem arrastrar femta cap a la vulva i, per tant, agafarem infeccions, etc, etc. I utilitzar paper de vàter, roba interior, compreses, tampons, tot això, que siguin blancs, sense olor, en plan, que no intentin camuflar cap olor, que no han de... Vull dir, els genitals oloren a la color ni puc.
0: Són blancs neutres.
1: I de cotó, sí.
0: Molt bé. Molt bé, Marta!
3: Sí, Marta!
0: Marta! La Marta se'n va de vacances. Sí. La Marta ja no vindrà fins setembre.
1: Però al setembre torno.
3: Bueno, està per veure encara.
0: Abans hem de tornar nosaltres.
3: Déu-n'hi-do. Oye, és veritat una cosa. És que són dos mesos només de vacances. Vaya polla, eh? Vaya
1: bueno,
0: menys, perquè són, ja som a 15. Ja
3: clar, vull dir d'estiu, vull dir de temporada. Per favor, jo vull marxar com un any mínim.
0: Sí, segur.
3: Clar.
0: Pues tant de la ràdio, plega.
3: Bueno, cuidao que potser pleguem, tu i jo. Tu, Santis Victoria, que potser no ens renoven.
1: Què va? Si som líders d'audiència, que hem de plegar.
0: Ara. Demà sabreu si al setembre tornem o no.
3: Exacte.
0: Ara, però, l'Eurojackpot de la 11.
3: Adiós.
4: Bona nit.
0: Hola.
4: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: El 5, el 6, el 17, el 34 i el 36. I el sol són el número 3 i el número 11.
3: Adiós.
0: 11.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Demà més a partir de les 8. Ara però diem adéu a la Marta. Bon estiu, Marta!
1: Bon estiu!
3: Gràcies per tot!
0: Gràcies, Marta! Adéu, Marta!
1: Adéu!
0: Adéu, Tomàs!
3: Adéu, Miquel! Adéu, xavales!
0: Adéu, fins demà!

0: passen coses com aquesta.
1: Quina és la millor platja de Catalunya?
2: La millor platja de Catalunya és la banyera de la Russa, que està per Calella de Palafrugell.
1: Ah, la banyera de la Russa, es diu la platja.
3: És mi banyera, bienvenido. Bienvenido a mi banyera. Aquí cliente siempre satisfecho.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Bele i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tu.
2: Temazo, eh?
1: A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
2: Vaya peste.
1: Dios!
2: Mare meva.
1: Per favor.
2: No s'agafa ni amb pinces.
1: La Shakira té cançons millors.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.

nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

0: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.
1: Brrr, Anuel.